0: Ha sido preciosa esta entrevista con Nita, como precioso es su disco. Si quieren escucharla, la tienen ya en nuestro podcast, en el podcast de Hoy por Hoy, en todos los agregadores de podcast, en Spotify, en Apple Music, donde ustedes quieran, ahí está, Hoy por Hoy. Solo tienen que buscarlo y además si le dan a suscribirse, pues mejor que mejor, porque facilita muchísimo la escucha. Oyentes premium de Hoy por Hoy, si le dan a suscribirse en el podcast. Pepe Rubio, muchísimas gracias.
1: Vale, encantado.
0: Vale.
1: Ya nos conocido.
0: Nada, y ustedes también. Vale. Hasta mañana, vale.
2: Siento que se va, respiro. Dejo de buscar.
3: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
4: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Ser. Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
5: Bon dia. Ahir el meu cos va decidir que jo no faria el programa. El programa, per sort, no li va fer cas, perquè Carme i Esteban es van posar davant dels micròfons i van traure-li endavant sense necessitat d'activar cap pla d'emergència, que ja és molt tratant-se d'un dilluns, així que gràcies als dos. Avui torne amb el cos un poc més meu que ahir era d'altre. No estic per a córrer la marató, però tampoc estava prevista, així que ens entendrem. Ja tinc els auriculars posats, el micròfon està obert i confiem que la veu dissimula millor que la cara. És dimarts, són les 12:21 minuts, és 6 d'octubre i això soy Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc, molt bon dia.
6: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
5: A veure com està l'horatge este dimarts.
6: Es manté una situació d'inestabilitat a la península Ibèrica, estem sota la influència d'una dana al nord-oest, es troba. Així que el que dona avui és el predomini de cels nuvolosos o coberts i es donen precipitacions acompanyades de tempesta en la major part del territori. De moment, per als nostres interessos, la nuvolositat serà predominant este dimarts hacia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. No descartem precipitacions durant el dia, i és que seguim amb temps inestable en una jornada prou nuvolosa, amb probabilitat de pluja en un ambient i algo més fresc. El dimecres cauen les temperatures mínimes, es mantenen sense canvis les màximes, en una altra jornada inestable, amb probabilitat de pluja, però amb més estones de sol.
5: Gràcies, Lluís. Carmen Úbeda, bon dia.
7: Bon dia, Miguel.
5: És de veres que ara no està plouent, però
7: no?
5: Plou, deixa de ploure, plou,
7: no
5: deixa de ploure... No s'aclarim, no imagina estem.
7: Clar, quina
5: no
7: veueta,
5: I ara està
7: Què t'ha
5: millor.
7: Passat?
5: I ara està millor. No ho sé, per què serà? Com estàveu la setmana passada, tu i tu? Però bo, bueno, és el que té, tenia que arribar. En algun moment tenia que arribar. O sigui que ja ha arribat i a veure quant dura tot això, que espero que no siga,
7: bueno,
5: que no siga molt de temps. Les temperatures, això sí, perquè plou o no plou, però temperatures pareix que està molt estable l'assumpte.
7: Sí, no s'ha aclarit molt, però bueno, les temperatures pareix que sí, estem entre 19 i 24 graus a la nostra comarca, més fresqueig a la zona de Bocaire, des d'aquí on estan els 19 graus, i la màxima d'avui, els 24, estan a Carrícola i a Llutxent, on tinguem en tenim 23.
5: Doncs si se són les temperatures i si és l'horatge que està previst per a les pròximes hores, anem a la picaeta.
4: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida.

0: amb la picaeta, amb Carmen Úbeda, amb Esteban Arroyo, bon dia, què tal?
1: Bon dia, Miguel.
0: I amb Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bueno, ja estem tots, encara que jo parec, no sé, un altre.
3: T'han canviat.
0: Sí, sí, és que m'han canviat. Però anem a contar i a explicar, com sempre, en esta picaeta, que és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Comencem per l'oi por oi, Carmen.
3: Vinga, va. Miguel, tu ahir no vas vindre no. a treballar, però bueno, imagina que t'adonaries de,
0: sí, però saps
3: de la notícia del dia, no?
0: Sí, la notícia del dia que jo, per un moment, vaig dir que tinc 39 de febre i no pot ser realitat. Pues sí, és
3: bueno,
0: veritat.
3: Sí que és veritat. Doncs, com bé sabeu,
0: tenim... dragones.
3: Sí, tenim eleccions generals el dia 29 de novembre. Sí. I la ciutat d'Ontinyent haurà de compatibilitzar esta jornada electoral amb les festes de la Puríssima, com bé contàvem ahir, perquè eixe mateix diumenge, al matí, tindrà lloc l'ofrena i de vesprada toca Pau en Corda. Així que nosaltres, avui, al nostre Iproi, tindrem a Juan Pablo Veda, regidor de Seguretat Ciutadana d'Ontinyent, perquè ens conte tots els detalls organitzatius perquè tot es puga celebrar amb normalitat. I dic tot perquè informació que podem donar des d'aquesta casa per als ontinyentins que vagin planificant-se perquè, com hem pogut saber, la programació de les festes de la Puríssima no canviarà, així que vagin pensant en quin moment van a preferir anar a votar, si al matí, a la vespre, ja segur que teniu tot el dia per a poder votar.
0: Després ho confirmarem, però sí podem dir que la informació que tenim des de Ràdio Ontinyent és que tot anirà endavant i que tot es Exacte. Podrà celebrar, però després confirmarem a través de Juan Pablo Úbeda, el regidor de Seguretat Ciutadana,
3: si efectivament
0: és així. O no, a veure si han canviat en uns minuts. Que espere que no.
1: Hi ha temps per a tot, es pot compatibilitzar tot.
3: Exactament.
0: Clar, però arriba un moment, quan arriba el bou per a l'esprà, que potser tens que anar, no? A votar abans.
3: Sí, el matí millor, no?
0: Sí, pot ser.
1: Sí.
0: No? Però això és un consell que dono jo.
3: Ningú es lie, no?
0: Exacte. Però és de veres que quan ha arribat jo, clar, jo porto així un any, no porto més, però quan ha arribat que em contava a la redacció que estava en el carrer, que tot el món estava comentant el tema de ostres, sí. Però si és el bou i l'ofrena, com pot ser, es farà, no es farà, què anem a fer? No sabia que estava tan... La gent, clar, entre que jo estava ahir recollit a ma casa, que això era com una cova...
3: Han aparegut memes i tot, d'un bou votant.
0: També
1: i alguns comentaris de dir, bueno, tu m'aguantes
0: el cubata.
3: Que no vote,
0: sujeta'm el cubata.
1: M'aguantes el cubata i jo tiré el sobres, no?
0: Espero que voteu més estrenyat que això. Però,
3: esperem.
0: Però sí, després parlarem.
3: Després ho confirmarem al 100%.
0: Exacte. I també veurem com es prepara des d'un ajuntament o quin és el paper d'un ajuntament en unes eleccions generals. Perquè hem de recordar que són eleccions generals, que no són locals ni autonòmics, són les generals.
3: Sobretot en matèria de seguretat, perquè
0: seguretat,
3: ja sabem que es fan diferents dispositius de seguretat.
0: Sí, però el protocol també, no? Perquè ara comença el tema del sorteig de les meses electorals, qui serà el president o la presidenta, els vocals...
3: Que l'excusa del bou no val, eh?
0: Voleu? Que a mi em toca.
3: Tu creus? T'agradaria?
0: Dos europees.
3: T'agradaria?
0: M'he menjat ja.
3: Sí?
1: A mi no
3: tocar
1: va tocar mai.
0: Dos europees. A València, eh?
1: A mi em van tocar tres eleccions seguides.
3: No, a mi no m'ha tocat mai. Bueno, jo soc, si no toca millor...
0: Ja veurem.
3: Bueno.
0: Veureu que em toca.
1: I una vegada estava treballant...
3: Meravellós, ja ens contaràs en directe, eh?
1: Estava treballant i em tocava taula.
0: Sí.
1: Vaig tindre que anar a la taula.
0: Sí, clar. Està clar.
3: Bueno.
0: Més coses.
3: Més cosetes. Vinga, com cada dimarts tenim la secció de Ser Comarca, així que farem un repàs de l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida. I també continuarem amb la nostra secció de reciclatge de sostenibilitat de la mà del Consorci de Residus B5. I una altra cosa és que avui, 6 d'octubre, se celebra el Dia del Cine Espanyol.
0: Exacte.
3: Així que tindrem un convidat especial, a Joan Enric Valiente, que és president del Cine Club Botiguer d'Ontinyent. Així que parlarem de cine, de la cartelera també que tenim ací als Cines d'Ontinyent, del Centre Comercial El Teler, i de moltíssimes coses
0: i del fenomen, sobretot,
3: i del fenomen mundial,
0: de la bola negra,
3: podríem dir, de la bola negra, exactament.
0: Si parlem de cine espanyol ara mateix, hem de parlar de la bola negra. Que ací jo encara no l'he vist.
3: Jo tampoc.
0: Tomàs és l'únic que l'ha vist.
1: I espectacular. Bueno. Jo mai havia vist els cines del meu poble tan plens. Va ser una cosa, una autèntica bogeria. La meva parella i jo vam arribar a això 10 minutets abans, dient, vinga, 10 minutets, que hi haurà gent, tal... que vaig estar 7 minuts preguntant a la gent, perdona, tingueu dos jocs ahir? Tingueu dos jocs ahir? Tal, i al final van trobar un lloc, no van tindre que veure les celles grans de Miguel Bernardo a primera plana i van poder anar un poquet darrere per veure millor la pel·lícula, però en tots els sentits crec que és una de les millors pel·lícules que he vist en ma vida. Sense cap tipus de dubte, de veres, i té igual qualsevol tipus d'estereotip que ells per desgràcia en aquest tipus de pel·lícules, perquè és una pel·lícula meravellosa en tots els sentits, en tots els aspectes. Si a més eres una persona que eres molt fan del que és la fotografia, de l'animació, de l'ambientació, vamos, de segur que t'encantarà, i el càsting brutal, ja, brutal. Hem escat sense paraules.
0: Fins fa uns dies jo escoltava només interpretacions d'aquestes característiques, com el que acaba d'escoltar, sí, de Tomàs, que tot el món parlava molt bé i parla molt bé de la pel·lícula, encara que també he trobat gent que no parla tan bé.
3: Sí.
0: No sé.
1: Però a gustos, però, gustos,
0: no, que està molt bé. A veure, no pot agradar a tot el món. Seria, saps? Seria impensable, jo crec, i més en un país com el nostre. Però estem parlant de cine espanyol, eh? Que ja sabeu que porta l'etiqueta esta, que és cine espanyol, espanyola, que encara està ahí.
3: Sí, sí.
0: Doncs jo crec que està donant una lliçó. Una lliçó. Volem després que és el que té que dir el nostre convidat. I com és el dia... Ui, és el dia del cine espanyol, del cinema espanyol. Parlarem d'això. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Hora 14, Tomàs.
1: Anem a fer Carmen i jo una crítica de La Bola Negra.
3: No puc, encara.
1: La invento, jo te comento cosetes i ja està. Bueno, per a la nostra hora 14 d'Antilla a la Vall d'Albaida vaig estar molt pendent d'aquesta entrevista amb Juan Pablo Úbeda, amb el regidor de Seguretat Ciutadana, per si hi ha algun tipus de novetat o de canvi, però com tots i totes saben... tothom té a la boca la paraula eleccions i el pròxim 29 de novembre farem ressò de 17 xerraeta. Bueno, vull parlar també, ho comentava ahir la regidora de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, Natàlia Enguís, així en directe a la ràdio, que des de fa més de 15 anys no tenim un taller d'ocupació així a la capital de la Vall d'Albaida i s'ha aconseguit realitzar pròximament una així a Ontinyent. Us comentaré en què consisteix, en què tracta, com apuntar-se per descomptat. Parlarem també a nivell comarcal, sobretot d'agenda de municipis, perquè ahir vam entrar en els dies grans de les festes del municipi d'Albaida, avui es l'ofrenen, hi ha un acte molt boniquet, es van a reunir a totes les regines de les festes en un acte aquesta vesprada, si no recordo malament és a les 7, perquè s'ha enviat un bàndol per part de l'Ajuntament d'Albaida que hi havia una errada en el llibre de festes, així que per favor, que ningú s'oblide que l'ofrena és a les 7 de la vesprada en aquesta jornada. Parlarem de transport.
2: 60 anys de... Regines.
1: Imagina't, poca cosa, eh? Mare meva. També parlarem de transport escolar al municipi de Bèlgida i tancarem amb la crònica esportiva, a banda de tot això que vaig arribant a la redacció de Ràdio Ontinyent al llarg d'estes horetes que es queden.
0: I després ser deportivos.
1: Bueno, ahir vam parlar de l'Ontinyent, avui toca altres quatre equips de la Vall d'Albaida. Repassa el futbol comarcal. Volem parlar de la Geneta, parlarem amb Pablo Carbonell, membre de l'estaf del conjunt Vall d'Albaidí, que va sumar el seu quart empat consecutiu en la seva visita al camp del líder, a la Vall d'Uixó. Una amb un gol d'Àngel Sánchez en el minut 93 que va donar molt d'aire a l'equip del Regit i que es situa en aquests moments en zones perilloses, però com bé saben, una victòria pot canviar moltes coses. Una victòria que encara no ha arribat en el que portem de lliga. Parlarem també del Benigànim i d'això tinc moltes ganes perquè, com bé saben, ja ho vaig comentar ahir, va caure 0-6 davant l'Olimpí de Set i va iniciar derbi de proximitat. 0-6 en un partit que tenia de tot. Rueda era exentrenador de l'Olímpic, molts jugadors que havien estat en el Benigànim, molts jugadors que havien estat en l'Olímpic, i un 0-6 sorprèn. Li preguntarem a Rueda què és el que va passar al municipal de Benigànim el passat dissabte. I tancarem, com sempre, en la primera valenciana, escoltant les veus de l'entrenador del Llutxent, Roberto Carlos. Van empatar 0-0 davant l'Oliva, però continuen líders de la categoria, juntament amb el Promesa Sueca, i parlarem de l'Olleria, amb José Enrique Lluctu, també el primer entrenador, però un fet que comença a sorprendre-nos, i és que la primera victòria no arriba, nova derrota en l'últim minut, i volem saber què està passant a la Solana, perquè no està sent un inici de temporada positiu per a ells.
0: S'està complicant la cosa?
1: No, bé, a veure, jo crec que això és conto, quan les coses no eixen i les dinàmiques són negatives, això s'arrossega fins a que arriba a ser primer mestres, perquè l'equip de qualitat pensa que va sobrat, i crec que està pesant molt l'aspecte mental als jugadors.
0: Pot ser.
1: Igual que la Geneta, eh?
0: Sí, no?
1: La geneta jo penso que és el mateix, que quan arriba aquesta primera victòria, que l'equip es llibere, deixa tensió de principis de temporada, pot canviar moltes coses.
0: Molt bé, això al Ser Deportivos, gràcies. Tomàs, Esteban, la ventana, 7 i 20.
2: Doncs avui a les 7 i 20 anem a parlar d'una activitat que crec, si no m'equivoque, que bé, és el tercer any que va realitzant-se, al Parc de les Mamàs Belgues, una activitat que porta per nom Tic Tac al Parc.
0: Home,
2: Tic Tac. I que està aproximant-se ja, i parlarem amb la regidora coordinadora d'aquestes activitats, que és Sayo Gandia. Ella estarà amb nosaltres a partir de les 7 i 20 de la vesprada, perquè avui es presenta aquesta activitat.
0: Avui es presenta el tic-tac al parc. Ah, molt bé. Jo vaig estar el passat any. L'any passat vaig estar, i me va agradar molt.
2: Sí, una activitat familiar.
0: Familiar per a tota la família, és molt, molt, molt xulo. Com molt xulo també és tot el que tenim així en l'estudi, que és tos,
2: virus.
0: És radiovirus.
3: No vingueu així als estudis de Radio Ontinyent.
0: Ai. Si mos convidem, no vingueu, perquè està la cosa. Estarem pendents d'esta vesprada, com sempre, a la ventana, a les 7:20, per a veure què tenen que contar, si hi ha novetats o no, d'esta edició d'enguany del Tic Tac al Parc. Molt bé, alguna coseta més? Alguna tos més? No? Tot bé? Bé? Sí, bé. Tira, Carmen, tira. Va, que acabe en alt, vinga, va, tira. No?
3: No.
0: Gràcies, Carmen, gràcies, Esteban.
2: Gràcies, Tomàs.

0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida.
1: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
2: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
3: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
4: ¿Buscas un camión usado? No te conformes con cualquiera. En Valsur Truck encontrarás MAN Top Use, camiones revisados en taller oficial MAN con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata, listos para trabajar desde el primer día. MAN Top Use, en Valsur Truck, del grupo Cher Truck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
0: Hoy por hoy un tiñén baida al baida. El COI.
5: Doce 38. El 29 de novembre, a Ontinyent, caldrà saber on està el col·legi electoral, però també per on passa el BAU. Que no és broma, eh? No és una combinació habitual, encara que probablement donarà per a més converses que alguns programes electorals. Les eleccions generals coincidiran amb l'ofrena a la Puríssima prevista durant el matí i amb la segona jornada del BAU en corda, que celebrarà a la vesprada. Una coincidència que, des de l'anunci electoral, ha provocat una pregunta immediata. Ja hem comentat a la Picaeta. Es podran mantindre els actes? Doncs Ràdio Ontinyent, des de Ràdio Ontinyent, podem confirmar que el BAU es celebrarà perquè hi ha efectius suficients. Ara falta conèixer com es farà compatible una jornada electoral completa amb dos dels actes que més persones mobilitzen dins del calendari festiu de la ciutat. Ens escolta ja Juan Pablo Úbeda, que és regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent. Juan Pablo, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres, Juan Pablo.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Clar, és que des d'ahir que es va anunciar la convocatòria, jo no sé quina va ser la primera comprovació que vau haver fet des de l'Ajuntament.
6: Pues la veritat és que, vull dir, esto es portar endavant amb molta gestió i molta coordinació entre els diferents actors o persones que participen tant en les festes patronals com en la gestió de les eleccions. Vull dir, al final funciona de la següent manera. L'Ajuntament, com a administració civil de l'Estat, al final el que fa és cedir els espais, coordinar les funcions, els funcionaris i funcionaris municipals i, vull dir, i que tot vagi avant, vull dir, donant, tenint seguretat de que ningú dels de que a tots els col·legis electorals poden estar oberts, tots tenen accés perquè ningú col·legi electoral va voler afectar per un tall de carrer, per ningú tipus de activitat festiva patronal, i el que anem a fer és molta gestió i molta coordinació entre tots, com he dit abans, entre totes les persones, entre totes les administracions, perquè el tema de la policia local, jo és que crec que al final tota molta de la gent que ha parlat no és conscient de com funciona la responsabilitat i la competència en la custòdia dels col·legis electorals la té la Policia Nacional.
5: Sí.
6: La delegació del govern, quan es convoquen unes eleccions, el que fa és que envia un comunicat a l'Ajuntament i es diu: a tal dia seran les eleccions de vostè, Ajuntament d'Ontinyent, pot col·laborar amb nosaltres? En quina quantitat de policia local pot col·laborar? Uh-huh. I nosaltres, quan no hi ha cap altre, en este cas, altra festa patronal, com no havia passat fins ara, que és la primera vegada, nosaltres es diem, pues, disposem de tants policies locals i aleshores, en companyia de la Policia Nacional d'ací de la ciutat, ens dividim les escoles. Pues, aquests col·legis electorals s'encarrega la policia local i els altres la Policia Nacional. En aquests moments, el que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comuniqui amb l'Ajuntament, els direm la dels policies locals que disposem i els que no, i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, pues tindrà que enviar Policia Nacional, perquè és la seva, és la seva competència. Vull dir, ahí la competència és de qui és, i nosaltres apleguem hasta on apleguem.
5: Clar, pues mira, és molt important i molt interessant el que estàs dient, perquè la gent conega el tema de les competències, i és molt important que la gent conega això que acabes d'explicar. Vull dir, la delegació de govern pregunta, l'Estat pregunta, l'Ajuntament contesta. Vull dir, pues jo, mira, jo dispose d'este número de, d'efectius, dona igual el motiu si hi ha una festa patronal o no, però jo dispose d'això. I a partir d'ahí ja t'encarregues tu, Estat, de complimentar-ho.
6: Efectivament, de la mateixa manera que, com sabeu, en totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En eixe diumenge, com estarà tallat per la festivitat del bou en cordo, sí, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de o traslladar o veure de què manera el punt d'informació, és a dir, tota la gent, tota aquella gent que va votar i no apareix en el llistat que tenen en les meses electorals. Qualsevol tema d'empadronament que vol consultar on està empadronat i on pot votar, etcètera, etcètera, etcètera, pues mirarem de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema en rebre aquesta informació, perquè al final tenim que ser conscients que les festes patronals són importants, però les eleccions generals, és a dir, votar, els ciutadans i les ciutadanes tenen que anar a votar en tots els drets, és a dir, que si una persona necessita una informació de on estic empadronat o on no, o quin és el meu col·legi electoral o quin no, té que tindre la seguretat de que va haver un punt i que nosaltres com a administració de l'Estat la tenim que donar. Per tant, jo el que vull dir-los, o des del govern municipal, el que volem dir-los als ciutadans i ciutadanes és que estiguin tranquils, que anem a fer tot el possible i per a que les eleccions es puguen desenvolupar en la major normalitat possible i que les festes patronals, l'ofrenda i el bo en corda que celebren el 29 de novembre també, vull dir que per això està l'administració, per a solventar tots aquells incidents que puguen donar-se, i en este cas pues, s'ha donat que el 29 de novembre és l'ofrenda, és la festivitat del bou en corda, i són les eleccions generals. Pues farem que tot siga possible el 29 de novembre.
5: Clar, és més treball del que és.
6: És que no, clar,
5: no, és que, no queda un altre. És que no queda un altre.
6: És que és la nostra feina, per una part, la part política, per a que tot isca, i per altra banda, els funcionaris, municipals, és la seva feina fer que tot siga possible. I ja està, vull dir que al final jo entenc que la ciutadania es pregunte i es preocupe, però l'administració està, pues, com dic, per a resoldre totes aquelles incidències que es produeixen.
5: Mira, més dubtes que potser pot tindre la gent, que nosaltres també ho tenim, per això te traslladaré de la pregunta i el dubte. L'Ajuntament, en este cas, o els ajuntaments, teniu competència per a poder canviar un col·legi electoral? Vull dir, hi ha un col·legi electoral que millor passa el recorregut del bou, passa pel mig. Podeu canviar-ho?
6: En estos moments no hi ha cap col·legi electoral dins del recorregut del bou. Vale. Pel que el recorregut del bou és Camís Carros, Cantereria, Pont Vell, Plaça de Baix, Plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la Plaça de l'Ajuntament, que és el punt d'informació, però no és col·legi electoral.
5: Val, val. És que jo crec que la gent també té que tindre...
6: Clar, els col·legis electorals més pròxims al recorregut del Bou són la Casa de Cultura i l'EPA de Sant Carles. I no estan dins del recorregut del Bou.
5: Val. Doncs, per a que la gent ho tinga clar, en principi tot va endavant, està confirmat, hi ha efectius per a tot, això és el que l'Ajuntament el traslladarà a la delegació del govern. I després també està una història, Juan Pablo, perquè clar, la campanya en principi comença el 13 de novembre, acabarà fins el dia 27, això significa que coincidirà també amb els dos caps de setmana de la fira. Com afecta d'alguna manera aquesta coincidència als serveis de seguretat o l'ús dels espais públics de
6: Don Tinyet? Vull dir, el tema és la fira es realitza en el recinte firal i el mateix ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidissin quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en aquest cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral. Mai en la vida s'ha demanat el recinte firal com a espai per a realitzar un míting electoral i crec que un cap de setmana de novembre tampoc es demanarà. Vull dir, sempre s'han habilitat escoles, el Tate Txegaray, vull dir, és centres cívics, saps el que vull dir?
5: Sí, sí.
6: I després també al final, pues, jo crec que per a aquells partits que presenten les eleccions, pues, la fira és un bon moment per a donar-se a conèixer si volen formar part del recorregut d'on estan els paretes de la fira, no sé, vull dir, això
5: clar,
6: al final...
5: Clar.
6: Ja també jo crec que en aquest sentit tots som... a tots i totes els membres que es dediquem a la política són responsables i sabem portar endavant totes aquestes coses. Vull dir que jo crec que són com preguntes anecdòtiques que la gent pot fer, o que la gent mateixa pugui preguntar-se, ostres, si és la fira i què farà? Pues els partits polítics ja decidiran què és el que tenen que fer, però vull dir que, vull dir que tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral que és una... Vull dir, és que unes eleccions, siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions que seran els que governaran i els que decidiran el dia a dia de cada un de nosaltres. Per tant, el que té que fer l'administració en aquest cas, dins cada administració, per la estatal, l'autonòmica i la local, de les seves competències, és per desfer que tot es produïsca bé i que no hi hagi cap problema. I en això estem, des de l'Ajuntament d'Ontinyent, fent tot el possible per a que això siga així. Perquè és que, com vinc a repetir, unes eleccions, les festes patronals són molt importants i unes eleccions generals també són generals, autonòmiques, locals, haver-hi sigut, també són importants perquè al final és un dret que tenim els ciutadans i ciutadanes d'elegir els nostres representants.
5: Més enllà de la coincidència de la que estem parlant, les festes, en este cas de la Puríssima, i les eleccions generals, més enllà d'això, a mi també m'agradaria parlar, encara que sigui uns minuts, Juan Pablo, de què és el que passa ara, des d'ahir, des d'aquesta convocatòria, a un ajuntament per a preparar unes eleccions. En este cas, generals. No sé si canvia que siguin generals, autonòmiques, locals, europees, o el protocol d'actuació d'un ajuntament sempre és el mateix, vull dir, a l'hora d'organitzar-se.
6: El més important és que es publiqui el decret de convocatòria d'eleccions en el Boletí Oficial de l'Estat. I el Boletí Oficial de l'Estat ha sigut avui. Quan ha publicat aquest decret.
5: Vale.
6: Aleshores, a partir d'avui és quan es posa en marxa tot el procés des de la Secretaria Municipal. És quan s'estudia el decret i veu com es regula, si alguna de les lleis ha canviat o no, que regulen els processos electorals, ha canviat o no ha canviat, i a partir d'avui és quan es posa en marxa tota aquesta maquinària i a partir d'avui és quan es posem a treballar, perquè el president podia haver anunciat ahir que va convocar eleccions i no publicar el decret avui, publicar-lo un altre dia, que no és el que sol passar, però que haurà pogut passar, i per tant, a partir d'avui els serveis jurídics de la casa pues, han posat ja manos a l'obra, mai millor dit, per a que pugui desenvolupar-se tot amb normalitat. Que jo entenc que la gent, com torna a repetir, a la gent li preocupa la coincidència de les dues coses, però vull dir, però al final l'administració som conscients de que s'han de portar a terme tot. I així anem a treballar perquè sí, sí. Així siga, amb total normalitat.
5: Per això dic que més enllà de la coincidència i més enllà de les dues històries, més enllà d'això, a mi m'agradaria saber què és el que fa o quan es posa en marxa un ajuntament, com tu m'has dit, des d'avui ja es posa en marxa després de la publicació del decret electoral que s'ha publicat avui al BOE. Hi ha una altra cosa que comentàvem així a la picadeta entre els companys de la redacció, que és el tema de la formació dels meses, que això correspon a l'ajuntament, si no m'equivoque, no?
6: Això el que fem és, en un ple ordinari o extraordinari, es trau el que nomenem a nosaltres el ple de la boleta, i es trau una bola sí. amb un número, i a partir d'aquest número és quan comencen a triar-se a totes aquelles persones que poden formar part de les meses electorals. I a partir d'ahí, pues, com en totes les eleccions, es comunica a cada una de les persones que han sigut, que van a ser titulars o suplents d'eixes meses, i el procediment serà el mateix. És a dir, se's comunicarà, i si qualsevol de les persones no pot formar part perquè complís unes, perquè entre els requisits per a no formar part es veu afectat, doncs alegarà, com sempre ha passat, i se li contestarà. Vull dir que el procediment és el mateix que sempre.
5: I sabeu o si està previst ja celebrar el sorteig, o quan està previst celebrar el sorteig públic?
6: El decret s'ha publicat avui. El decret s'ha publicat avui, i també hi ha una sèrie de temps i processos administratius que s'han de fer. Entonces, des de secretaria, des dels serveis jurídics, estan mirant entre quina data i quina data s'ha de celebrar este ple, etcètera. Uh-huh. I en aquest procés estem.
5: Doncs que la gent estigui tranquil·la, com tu dius, des del principi vens dient, que tot es podrà fer, que l'administració està precisament, entre altres coses, per a garantir que això es pot fer de la manera correcta, i que podrem gaudir de les festes i podrem gaudir, mira, com diu aquell, de la festa de la democràcia, que sempre s'ha dit.
6: Efectivament, tot és festa.
5: De tot és festa,
6: tot,
5: no?
6: Tot hauria de ser festa.
5: Exacte, tot hauria de ser festa. Efectivament. Com ara ja a nivell, ja no només de regidor, però a nivell personal, com a tu t'agrada una campanya electoral, t'agrada una jornada electoral més que la campanya? Com a ciutadà?
6: A veure, nosaltres des d'Ens Uneix no anem a participar activament perquè no es presentem, però a un polític preguntar-li si li agrada una campanya i una jornada electoral, pues a veure...
5: Et sorprendria alguna resposta? Sí. Et sorprendria? Et sorprendria?
6: Que no. Si li diguera que no, no em dedicaria a la política, doncs... perquè al final jo entenc que la gent moltes vegades, depèn de quines campanyes electorals, això sí, mira, jo d'una manera absolutament personal, sense com a, ni com a regidor ni com a membre de ningú partit polític en este cas, sinó com a persona, jo sí que demanaria a tots aquells partits que es presenten que facin campanyes entrellat, que es dediquen a fer propostes per a solventar el dia a dia de les persones, i que deixen de costat tot allò que fa que al final la gent es desentenga de la política. Perquè al final, en esta vida, tot és política. Tot depèn de tu a qui tries, i tot allò, totes aquelles accions que porten a terme aquelles lleis, perquè això al final farà que la teva vida siga d'una manera o d'una altra. I per tant, és importantíssim que il·lusionen tots, siga qui siga, i voten a qui voten, que il·lusionen a la gent, perquè si no, al final, la desafecció política el que comporta és que apareixen els extrems per dos costats, i això és el més perillós.
5: Com intentava dir abans d'acabar, Juan Pablo, et sorprendria, no diré noms, però et sorprendria la resposta negativa al dia de la jornada electoral d'alguns polítics coneguts i reconeguts, perquè no ho passen bé. Per això preguntava si sí, t'agrada sí, no per altra cosa. Però no, et sorprendria si diguera noms de polítics coneguts i reconeguts que no ho passen bé i no els agrada el dia de la jornada
6: electoral. I que dia, també t'he de dir que dins d'una jornada electoral, a veure, jo també vaig a ser-te sincer, la jornada electoral del 29 de novembre, més enllà de les meves simpaties o de la meva ideologia política per uns o per altres, no votaré igual que el quan són unes eleccions municipals, per
5: clar,
6: exemple.
5: Evidentment.
6: Entonces, ho passes mal, tens nervis, perquè en tot cas, si tu presentes en unes eleccions, el que vols és guanyar per continuar aplicant el teu programa polític i perquè penses que és el millor com el dia per al dia a dia de ciutadans i les ciutadanes. I per tant, jo entenc que n'hi hagi gent... que els polítics en aquests moments estiguem nerviosos, però al final és que la democràcia és això, és cada 4 anys votar i elegir els teus representants en les institucions, que és el més important.
5: Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Adéu, bon dia.
6: Adéu.

0: ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos. Aquellos también que han ejercido ese derecho constitucional durante toda esta legislatura, desde el primer minuto, ¿no? Bueno, sobre Ayuso, correo, el voto por correo, las pensiones de Vox y del Partido Popular, he leído ahora al portavoz del Partido Popular decir que textualmente algo así como que el sistema es robusto, el sistema es sólido, el de las pensiones me refiero, y desde luego garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan. Dice el portavoz del Partido Popular, y con los que vengan. ¿Cuál es el que vendría? Si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones. Porque quiero recordar varias cosas. La primera, esta reforma de las pensiones es la reconstrucción de un pacto que se quebró después de la crisis financiera, que fue el Pacto de Toledo. Esta es una reforma de pensiones que acordamos con la Comisión Europea y que fue uno de los hitos que alcanzamos precisamente para los desembolsos de los fondos europeos. Y es una reforma de pensiones que sistemáticamente la AIREF, en su informe de 2025 y 2026, dice textualmente...
1: Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: No había muchas dudas de que esta comparecencia iba a ser un primer acto político de Pedro Sánchez, o el segundo, si tenemos en cuenta la convocatoria de ayer y el anuncio en las escalinatas de Moncloa. En principio, Sánchez iba a desgranar, y ha desgranado, de hecho, en la primera parte de su intervención, las medidas en materia de vivienda, esos dos decretos que, como decimos, cuyos textos son prácticamente los mismos que nos salieron adelante en el Congreso de los Diputados, aunque con una novedad, ¿no? Lo que ha dicho Sánchez es que el segundo decreto, el de los alquileres indefinidos, en principio no va a entrar en vigor hasta que se pronuncie la Diputación Permanente.
2: Sí, esa es la diferencia que ha introducido el Consejo de Ministros respecto a la aprobación de los decretos anteriores, los que tumbó el viernes el Congreso de los Diputados. La renovación indefinida de los contratos de alquiler solo entrará en vigor si la Diputación Permanente del Congreso la convalida, algo que parece poco probable porque el PNV ya no los respaldó durante su votación en el Pleno, y su voto vuelve a ser imprescindible en ese órgano de control cuando la Cámara está ya disuelta. El Gobierno ha aprobado de nuevo los dos textos prácticamente idénticos, con algunas modificaciones menores, decretos que buscan, dice Sánchez, facilitar el acceso al alquiler y la compra asequible, aumentar la oferta de vivienda, combatir la especulación. Ha reconocido el presidente la indignación por el hecho de que el Congreso diese la espalda a estas medidas, algo que reconoce le ha llevado a disolver las Cortes y pulsar el botón electoral para conseguir, dice Sánchez, una mayoría que ponga orden en un mercado disfuncional.
0: Y por cierto, es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años, y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones.
1: Me acaban de preguntar a Sánchez por el bulo difundido y esparcido por Isabel Díaz Ayuso, que pone en duda la limpieza del voto por correo. Limpieza que ha defendido el presidente del Gobierno, remarcando que otra vez el Partido Popular pone en duda este sistema. No es la primera vez que lo hace, de hecho, cuando está perfectamente acreditada la limpieza de este proceso, este voto por correo.
3: Justo después de más de 8 años de gobierno de usted.
1: Ya digo que esta comparecencia de Pedro Sánchez ahora mismo en directo en Moncloa no es para nada usual, de hecho es bastante extraordinaria, sobre todo tras la convocatoria de elecciones realizada y anunciada ayer por el presidente del Gobierno. Una comparecencia atravesada también por otra gran noticia de impacto, por otro gran titular, lo hemos dicho y lo hemos remarcado y lo hemos escuchado en las palabras de Sánchez al inicio de este tramo de hora 14, el Constitucional, la orden del Constitucional al Tribunal Supremo para que amnistíe la malversación del procés, una decisión que evidentemente abre la puerta para que Puigdemont pueda regresar a España, y una decisión que tiene ya una primera consecuencia judicial, porque Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
1: El juez de Arena le retira ya a Puigdemont la orden de detención, ¿no?
4: Sí, después de conocer que el Constitucional estima ese recurso de Dolors Bassa, el juez Llarena deja sin efecto y con carácter inmediato, dice, la orden de detención contra Carles Puigdemont y los otros dos fugados, Toni Comín y Lluís Puig. Pablo Llarena comunica el levantamiento de esa orden tanto a Policía Nacional, Guardia Civil, como a Mossos de Escuadra, y les indica que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad. Es una decisión provisional, Javier, a la espera de conocer el detalle de esa sentencia mayoritaria junto al voto particular que avala la aplicación de la la ley de amnistía por la malversación también a los líderes del procés. El magistrado tiene en cuenta el derecho fundamental a la libertad de Puigdemont, Puig y Comín. Con la sentencia en la mano, ratificará o revocará esta decisión. El alzamiento de las medidas, subraya, no declara aplicable la amnistía ni extingue la responsabilidad penal, al menos de momento.
1: Gracias, Pedro. Una de las preguntas a esta hora es si Puigdemont volverá antes o después de las elecciones. Fuentes de Junts y de la defensa del expresidente aseguran que no regresará a Cataluña hasta que no se le haya aplicado de forma efectiva la amnistía. No anticipará, por tanto, un posible regreso a pesar de que se haya dejado sin efecto esa orden de detención. Además, tenemos ya a esta hora la primera reacción del govern catalán. Vamos a escuchar a su portavoz, a Sílvia Paneque, que asegura que el tiempo les ha dado la razón.
5: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades
1: el tiempo nos ha dado la razón, finalment. Ha dado la razón a los gobiernos que apoyaron la amnistía. Esto no es el final, es el inicio de una etapa de normalidad.
6: Hora 14. Las noticias de la una.
1: A la una de la tarde y 11 minutos volvemos al Palacio de la Moncloa, donde continúa la comparecencia de Pedro Sánchez.
0: Necesitamos un Parlamento con otras mayorías que nos permita, aquellos que creemos que tenemos que hacer una intervención más contundente de un mercado que no funciona, como es el de la vivienda, una mayoría mucho más amplia.
1: Y esa es la razón. Con referencias, evidentemente, a los decretos de vivienda, al tema de Puigdemont, a la decisión del Constitucional, también a la huelga general que preparan y alientan los sindicatos y que el presidente del Gobierno ha defendido, ¿no?, como un derecho fundamental de los trabajadores.
0: Como también frenar la especulación o el abuso turístico. Hemos dotado de 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para construir vivienda de protección oficial. Fíjese, por poner un ejemplo, 7 de cada 10 euros que dedica la Comunidad de Madrid a la construcción de vivienda provienen de recursos que transfiere el Gobierno de España. Por tanto, en fin, lo que quiero decir con esto es que se ha hecho mucho, pero tenemos que hacer mucho más. Y si queremos llegar más...
1: Y ese mensaje, Lerma, que decía y destacaba, ¿no?, Pedro Sánchez, de que no van a dejar tirado ni a un solo ciudadano español.
2: Sí, Sánchez ya en un tono plenamente electoral, situando el marco del que quiere que sea el desarrollo de la campaña electoral, que va a desembocar en ese 29 de noviembre, lo ha dicho antes también, un combate frente a los poderosos o sumisión. Ese es el dilema que quiere plantear el presidente del Gobierno, aprovechando lo que ha ocurrido con esas medidas de vivienda que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado viernes. Está explicando que ante la falta de una mayoría que dé respuesta al principal problema de la ciudadanía, lo mejor, lo más útil, ese es el fruto de la reflexión que ha ido adoptando en los últimos días, es llamar a las urnas para que los ciudadanos decidan, para que decidan si optan por un gobierno, dice Sánchez, que combate frente a los poderosos o que opta por la sumisión. Sigue en directo, Casal, esta rueda de prensa del presidente.
0: Dar una solución.
1: Que se puede seguir a través de la app de la SER y, por supuesto, en directo en nuestra web, en cadenaser.com. ¿Alguna cuestión más de este día? Javier Libana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Nuevo revés para Zapatero. El juez Calama ha rechazado apartar a Llanes de la tasación de las joyas, como pedía el expresidente del Gobierno, alegando falta de imparcialidad. Informe Isabel Vega.
8: Buenas tardes. Sí, el juez rechaza de nuevo apartar a Llanes de la tasación de las joyas en un auto que recuerda que esa designación forma parte de la discrecionalidad del juzgado siempre y cuando no haya razones de imparcialidad. Y aquí Zapatero las aprecia, pero el magistrado no. Tampoco ve necesario Calama que un perito designado por la defensa del expresidente participe en ese análisis que arrancó ayer en dependencias de Llanes. Dice el juez que la prueba no es perecedera, así que no se justifica ese análisis a dos bandas. Recuerda a la defensa de Zapatero que es su derecho solicitar una ampliación del estudio o una contrapericial en cualquier momento de la causa.
1: Y un día más muy pendientes de las lluvias que se extienden ya prácticamente a todo el país.
7: Sí, que pueden ser fuertes con acumulados importantes en el suroeste y en la zona de los Pirineos. Van a estar en aviso naranja Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Galicia. Precisamente en Cataluña se sigue buscando a un niño de 12 años que está desaparecido desde hace dos días.
1: Continúa la comparecencia de Pedro Sánchez en Moncloa, que resumimos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
6: Hora 14. El láser. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
9: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
10: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
11: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
12: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: ¿Qué pasa?
14: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
13: Quina tranquil·litat.
14: Ja ho crec. Anem a passejar?
15: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
16: Ràdio Ontinyent. Cadena 7.
17: Hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
18: Una del migdia, 17 minuts, uns minuts més tard del que teníem previst, però així tenim una nova edició de Ser Comarca, a l'Hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Ser Comarca, que ho fem com sempre amb Carmen Úbeda. Carmen, què tal? Molt bon dia.
19: Bon dia, Miguel.
18: Comencem per l'Olleria, perquè el centre de salut d'allà ha obert el període de sol·licitar cita per a la vacunació.
19: Les persones interessades hauran de demanar cita presencialment al mostrador del centre de salut. En el cas de les persones de 60 anys o més, el termini podrà sol·licitar-lo una vegada començat este 5 d'octubre, és a dir, ahir. Per a la resta de la població, les cites es podran sol·licitar a partir del 4 de novembre. I cal recordar que estem parlant de l'Olleria, del centre de salut, però que el període de vacunació és per a tota la comunitat valenciana, per això vos convidem a contactar amb els vostres centres de salut per informar-vos sobre el procediment i les dates de vacunació.
18: I ens quedem a l'Olleria per parlar de comerç, en este cas, perquè allí ja ha començat la campanya Estrena en la Fira 2026.
19: Fins al 17 d'octubre, les persones que compren en qualsevol dels comerços adherits a la campanya podran participar en el sorteig de 2 xecs de 20 euros per a gastar en el mateix establiment. El sorteig es realitzarà el pròxim 9 d'octubre en cadascun dels comerços participants i les persones guanyadores podran utilitzar els seus xecs fins al 24 d'octubre.
18: A Benigànim reprèn la setmana de les persones majors amb una xerrada sobre salut bucodental a càrrec de Judit Pastor Tudela, que és odontòloga experta.
19: La sessió que es va haver de posposar la setmana passada a causa de l'avís per pluges se celebrarà avui a les 6 i mitja de la vesprada al Saló de Plens. Durant la xerrada es donaran a conèixer les principals claus per a cuidar la salut bucodental i la seva relació amb el benestar i la salut general. Una activitat que va adreçada especialment a les persones majors, però que està oberta a totes aquelles persones que estiguen interessades en cuidar la seva salut bucodental.
18: I al Farrasí, la ciutadania ja pot participar en l'elaboració del tercer Pla Municipal d'Igualtat, que estarà vigent entre 2027 i 2031.
19: L'Ajuntament ha animat als veïns i veïnes a compartir la seva opinió sobre la igualtat del municipi, les necessitats que detecten i eixos àmbits en què consideren que cal continuar avançant. Per participar només cal respondre un qüestionari en línia accessible a través del codi QR del cartell de la campanya o mitjançant l'enllaç habilitat per l'Ajuntament. Les aportacions de la ciutadania serviran per a definir les prioritats i les accions d'este nou Pla Municipal d'Igualtat.
18: Anem ara a les coses que més ens agrada. La festa. Va, anem amb la festa perquè Albaida entra ja en els dies grans de les seues festes de moros i cristians.
19: El municipi ja viu de ple l'ambient festiu després del primer avís de festes celebrat el divendres 2 d'octubre i ahir ja començaven oficialment una setmana marcada per la música, les desfilades i la tradició. L'inici oficial de les festes va tindre lloc ahir a les 8 de la vesprada amb una cercavila de dolçaina i a la mitjanit va arribar un dels actes més tradicionals, l'arbolà, des de la plaça Major. Ens conta més detalls Ramiro Coy, que ahir va estar al nostre Hoy por Hoy.
20: L'arbolà és l'inici de les festes, que consisteix en que ixen els farols de tots els pobles de la Vall d'Albaida, darrere van els festers i les dames i la gent del poble que vol tirant coets, anunciant que ja estan les festes així. I llavors van per tot el poble tirant coets i es considerem l'inici de les festes.
19: Al llarg de tota la setmana, el Vall d'Acollirà nombroses activitats dirigides tant a veïns i veïnes com a les persones que visiten la localitat amb motiu de les festes. Escoltem de nou al regidor.
20: Festes de la Mare de Déu, a mi, la missa i la professó no n'hi ha res. La professó és molt bonica, molt emotiva, i després, en festes de morts cristians, jo l'entrada m'agrada molt, però per mi l'acte de l'entrada de bandes és més bo que n'hi ha. Per a mi, personalment, com a moro, jo he sigut una fila en Escàbiles i m'agrada viure la festa. Per mi, personalment, com a l'entrada de bandes, en el Vall de ningú acte. Es cuiden molt les peces que es toquen, les bandes es meren molt, venen moltes quantitats de músics, entonces aquest acte és preciós.
19: És normal que veus cada sua grana que passa a casa, no?
3: Està orgullós, Ramir, està orgullós.
19: Clar que sí. Doncs mira, sobre estos dies grans per a la part més festera arribaran a partir del divendres 9 d'octubre amb la celebració de l'entrada de morts i cristians, que és un dels actes més esperats del programa festiu.
3: Sí, però cal recordar alguns horaris, no, Carmen?
19: Sí, perquè l'Ajuntament ha recordat que l'ofrena tindrà lloc avui a les 7 de la vesprada i d'altra banda també ha informat d'una correcció d'horari respecte a l'espectacle Que Flamenca Soc, que està previst per a esta nit al cinema Odeon. L'actuació començarà finalment a les 11:30 de la nit i no a les 11, com apareixia en el cartell. Per tant, l'Ajuntament demana als assistents que tinguin en compte l'horari correcte, que és a les 11:30 de la nit.
3: Aclarit. Se n'anem, mira, a Montaverner, perquè, parlant de festes, la regidoria de festes i tradicions ha organitzat un sopar de germanor amb motiu de la Pilarica. L'activitat tindrà lloc el pròxim diumenge 11 d'octubre a les 10 de la nit a la Granaïna.
19: Sí, i si volen anar cal inscriure's. Les inscripcions es podran formalitzar a la biblioteca municipal fins al 8 d'octubre amb un preu de 2,50 € i l'Ajuntament posarà a disposició dels participants les taules, les cadires i una picadeta, i després del sopar hi haurà música amb DJ per a totes les edats.
3: I després d'este Ser Comarca parlarem una vegada més a la nostra secció del cor, però parlant del cor, el Cor Vecinc ha informat que a causa de les obres que s'estan realitzant al passeig de les Germanies d'Ontinyent, l'ecoparc mòbil que habitualment s'instal·la els dijous en aquesta zona canvia temporalment d'ubicació.
19: Així és, a partir d'ara i mentre duren els treballs, el servei es trasllada al carrer Pintor Carleig número 1, on les veïnes i els veïns podran continuar fent ús de l'ecoparc mòbil amb normalitat. Des del cor recorden així que esta modificació temporal d'ubicació és per a facilitar l'accés al servei i evitar desplaçaments innecessaris al passeig de Germanies, on no estarà habilitat.
3: A Ontinyent, però a Bocairent ja sabem els guanyadors de l'11a edició de la Marató de Fotografia Jove.
19: Sí, els premis es van entregar dissabte en un acte que va comptar amb la presència del propi alcalde, de Xavi Molina, del regidor d'Infància, Adolescència i Joventut, Sergio Gandia, el tècnic municipal de Joventut, Toni Gisbert, i també membres de l'Associació Fotogràfica Bocairent que han format part del mateix jurat. Enguany la Marató ha tingut com a tema decoració i detalls de façanes. El primer premi ha sigut per a la fotografia de Carlos Román, mentre que Ricard Pasqual ha aconseguit el segon premi. Dir que les fotografies premiades, juntament amb les de la resta dels participants, es poden visitar ja en una exposició de gran format que està ubicada al mirador del lateral de l'església parroquial del municipi.
3: I de Bocairent a Bèlgida, l'Ajuntament ha aprovat les bases reguladores del servei de transport escolar per al curs 2026-2027. El servei està adreçat exclusivament a les persones empadronades al municipi que necessiten desplaçar-se a instituts públics per cursar batxillerat, amb una oferta formativa diferent de la del centre al qual estan adscrites, o bé cicles formatius.
19: El transport serà gratuït per a les persones usuàries i estarà disponible de dilluns a divendres, en horaris de matí i vesprada, per als centres situats a un màxim de 35 quilòmetres de Bèlgida. El servei estarà vigent fins al 30 de juny de 2027 o fins que s'esgote el pressupost disponible, que és de 9.000 euros. Per posar-lo en marxa serà necessari comptar amb un mínim de 2 persones usuàries. Així que les persones que estiguen interessades ja poden presentar la sol·licitud tant presencialment al registre d'entrada de l'Ajuntament com de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. El termini per a sol·licitar el servei finalitza el 14 d'octubre. Per a tramitar-lo, recordar que cal aportar la sol·licitud corresponent, una fotocòpia del DNI o NIE i el justificant de la matrícula en el centre.
3: Continuem en este Ser Comarca. Parlem de la Diputació de València, que ha concedit més de 36.000 euros en ajudes als municipis de la Vall d'Albaida per a activitats dels seus programes municipals de joventut. Es tracta d'una convocatòria destinada a ajuntaments de fins a 20.000 habitants.
19: I entre les quanties més destacades es troben 4.000 euros concedits a Alfarrasí, 3.700 a Geneta d'Albaida i 2.400 a Fontanars dels Alforins. També rebran ajudes a Albaida, Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Bèlgida, Bellús, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Bocairent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Guadasséquies, Utxem, Montaverner, Lolleria, Otos, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ràfol de Salem, Rugat i Salem.
3: Si el vostre poble no està en el llistat, reclameu. Aquestes ajudes formen part d'una convocatòria de la Diputació de València dotada amb prop de 247.000 euros en total i estan destinades a finançar activitats dels programes municipals de joventut durant aquest any.
19: I ara els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar les subvencions concedides davant la Diputació abans del pròxim 23 d'octubre.
3: Continuem parlant de la Diputació de València perquè ha concedit ajudes també a 10 municipis de la Vall d'Albaida dins del programa Viu el Poble 2026, destinat a finançar activitats, en este cas, musicals, també dirigides als joves, però musicals. En total, la Diputació ha repartit prop de 59.000 euros entre 39 municipis de la província en menys de 1.500 habitants.
19: I clar, la nostra comarca està ahí, ja sabem que el despoblament està present i tenim molts municipis de menys de 1.500 habitants, així que a la Vall d'Albaida les ajudes que destaquen són Bèlgida i Atzeneta d'Albaida, però també rebran subvenció Beniatjar, Fontanars dels Alforins, Salem, Guadasséquies, Ràfol de Salem, Aielo de Rugat, Bellús i Montitxelvo. Subvencions que permetran als municipis beneficiaris poder impulsar activitats musicals adreçades, com bé deies, a la població jove.
3: Pel que fa als municipis de la comarca que havien sol·licitat l'ajuda, però no han resultat beneficiaris, comptants, Carmen.
19: Alfarrasí, Benicolet, Benissuera, El Palomar i Rugat han quedat fora de la concessió perquè la convocatòria limita les ajudes als 39 municipis amb major puntuació, aplicant també l'ordre d'entrada en alguns casos. Així que no han tingut sort. I en el cas de Pinet consta un desistiment de la sol·licitud. Així que, com he dit abans, la justificació de les subvencions concedides davant la Diputació haurà de realitzar-se abans del 23 d'octubre.
3: Anem a Benicolet, perquè recuperen l'antiga cooperativa Sant Juan Bautista com a nou espai multifuncional del municipi.
19: L'Ajuntament adjudica les obres de rehabilitació de l'edifici, que es convertirà en un nou espai cultural, social i comunitari. El projecte compta amb una ajuda nominativa d'1.100.000 euros de la Diputació de València, que farà possible la recuperació d'aquest edifici emblemàtic del municipi. Les obres començaran pròximament i permetran habilitar diferents espais per acollir activitats, reunions, tallers i esdeveniments. Escoltem les paraules d'Ivan Martínez, de l'alcalde de
4: Benicolet. Anem a crear un nou auditori i un espai cultural, conservant la façana tal qual la coneixem i recuperant els elements tan nostres com és l'antiga almàssera on antes feien l'oli i els antics cups on es feia el vi. Aquest projecte ascendix a 1.100.000 i ha sigut gràcies a la Diputació de València.
3: I ens quedem a Benicolet, no vagis molt lluny, Ivan, perquè han començat els tallers de memòria, una iniciativa de l'Ajuntament pensada per mantindre la ment activa, estimular la memòria i al mateix temps oferir un espai de trobada i convivència per a les persones participants.
19: Els tallers se celebren cada dimarts de 10 i mitja del matí a 12 del migdia a la Casa de la Cultura. La primera sessió s'ha celebrat avui i, per tant, volem saber com ha sigut esta primera presa de contacte, quina resposta ha tingut la iniciativa i si encara estan a temps d'incorporar-se noves persones.
3: Doncs per a saber les respostes hem de preguntar a l'alcalde de Benicolet, que ja ens escolta, Ivan Martínez. Ivan, què tal? Molt bon dia.
21: Molt bon dia, molt bon dia.
3: Benvingut al programa. Sabem que avui ja s'ha celebrat la primera sessió d'estos tallers de memòria que estàvem parlant. No sé si saben com ha anat esta primera jornada, quina ha sigut la resposta que heu tingut per part dels veïns i les veïnes.
21: Pues sí, avui hem començat els tallers de memòria un any més, perquè enguany ja és la quarta edició. El que fem tots els dimarts des d'octubre fins a juny, fem tallers de memòria. La veritat, que ha sigut tot un èxit. Diria que tinguem 28 persones apuntades, 28 veïns i veïnes del poble. Per a lo que és el poble, pense que molt bé, molt bé. És un èxit per al poble.
3: I tant.
21: Perquè, a part de ser tallers de memòria, també és, diria jo, l'excusa per juntar-se les persones, els veïns i veïnes, perquè sí, fan memòria, fan exercicis, fan activitats, treballen l'atenció, però el més important, crec que es mantén de la ment activa.
19: Ivan, per a les persones que no s'hagin inscrit encara, que se'ls hagi despistat, encara arriben a temps de participar en les pròximes sessions?
21: Per supost que sí, no enguany, sinó tots els anys, sempre igual hi ha algú que, com tu dius, s'ha despistat i vol apuntar-se, pot vindre quan vulgui a l'Ajuntament. Faig una crida per a totes les persones que no es queden en casa, que isquen, que s'ajunten, fan el taller de memòria, després fan el cafenet i ja hi sent de casa. Aleshores, així no tanquem el que dirien les matrícules, no, sempre està obert. Que algú vol incorporar-se el mes que ve, es pot incorporar sense cap de problema.
3: És que jo crec que estàs dient una cosa molt important, i ho has dit al principi, la primera resposta, que més enllà de, sí, treballar i aixòs exercicis o els tallers i tal, i la memòria, està molt bé que la gent visca de casa i que s'enjunte, quan estem parlant d'una edat de la que estem parlant, perquè té molta importància tot això que feu. No sé si vosaltres teniu més coses programades per a la gent major, per a que precisament siga un punt de trobada qualsevol cosa que es pugui organitzar des de l'Ajuntament.
21: Mira, jo, com tu dius, i també jo he dit abans, penso que és molt important. Benicolet és un poble menut, amb molts pocs recursos, i l'important és que visca la gent, perquè nosaltres comencem sempre un curs, igual que comença el col·legi, comencem un curs. La memòria ha començat ara en octubre, fins a juliol del 2027. També dilluns i dimecres tinguem el programa en moviment, que poden anar a fer gimnàsia, i és... són persones però de moltes edats. El que són els mestres s'adapten a cada persona, que així no diguem taller de memòria i anem a repassar les divisions, multiplicacions, no, s'adapte. Després, les dones entre elles també el dijous, enguany encara no han començat, fem un taller, per exemple, l'any passat diem, pues mira, avui anem a fer els rollets que sap fer la tia Pepica, per no posar nom, els cocotets que sap fer, i així aquestes receptes no es perden. Se ho fan, se ho guisen, també fent tallers de cuina. Per què? Pues perquè les trobes a d'elles una alegria, una al·licient, que dius, mira, la tia Pepica s'ha fet rollers, s'ha fet cocotets, s'ha fet mantecaes, i això no és perd. Pense que és molt bonico, i a part de ser bonico, pues aquestes persones ixen, s'encontren, xarren, ja no estan en casa.
3: Tu notes, ja no com a alcalde, com a ciutadà del poble, com a persona, notes si se canvien aquestes persones quan ixen de casa, quan van a un taller de cuina, del que siga? Notes el canvi? No, es nota en la cara, es nota en la... Te ho diuen, t'ho comenten?
21: Jo penso que sí. Jo penso que sí. No vaig a tirar-me flors, perquè sóc una persona que no m'agrada tirar-me flors. Però jo penso que sí. Pense que és molt important, pense que és molt important, i les veus i se'n van en l'il·lusió, se'n van en la seva motxileta, en la seva esterilla, se'n van en la seva llibreteta, no sé, i després les veus, perquè per exemple, si al costat de l'Ajuntament és la llar dels jubilats,
3: sí,
21: que després es fan totes un cafè, avui les he vist, com ha anat el primer dia, per la xerraeta superbé, ja tenien ganes, estaven desmemoriades perquè des de juliol que no ho han fet.
19: Que bé.
21: No sé, ho veig. Sí, la veritat és que sí.
3: Està ben desmemoriades, m'ha agradat molt.
21: Sí.
3: M'ha agradat molt aquesta resposta.
21: Claro, el fi del curs sempre el fem a juliol,
3: sí,
21: i fem com que s'acaba el curs, molt, els donem una orla, molt bé, la veritat, molt bé, molt bé.
3: Doncs estarem pendents de totes les activitats que isquen des de l'Ajuntament de Benicolet per a, sobretot, la gent major, que ja saben que necessiten tindre activitat i eixir de casa, com diu el seu alcalde Ivan Martínez. Ivan, moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta.
21: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Adéu, bon dia.
21: Adéu.
3: Carmen Úbeda, moltíssimes gràcies.
19: Gràcies, Miguel.
3: Tornarà a ser comarca adeu. La pròxima setmana. Adéu.
2: Ser. Hoy por hoy Ontinyent Baida Albaida.
5: Este 17 d'octubre Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K Popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en chiplevante.com. T'esperem.
22: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
23: Ay, vengo de ver a Isabel y no sabes lo bien que huele su casa.
24: Claro, porque el miércoles fuimos al outlet de Vila Hermanos.
23: Ah, ¿tienen outlet?
24: Claro, fragancias para el hogar y velas de lujo a un precio muy asequible. Tú también puedes venir al outlet de Vila Hermanos Cerería. Lunes, martes y miércoles de 10 a 2 y jueves y viernes de 3 a 7. Vila Hermanos Cerería, en el polígono La Costera de Atxeneta de Albaida.
0: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dijous, 8 d'octubre, a les 8 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull Amors e Cançó, la proposta amb què Capella de Ministrers ret homenatge al rei Jaume I en el 750 aniversari de la seva mort. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: Hoy por hoy Ontinyent va del Baida. Miguel Coy.
3: Una del migdia, 35 minuts. És el moment d'anar a aquesta secció que tenim cada 15 dies amb el Consorci de Residus, amb el Cor de Cinc. Avui saludem a Jordi Company de Ràdio Xàtiva. Quan vulgui, Jordi. Love without heartbreak,
6: perspective, reflection set. Bueno, pues així estem una setmana més en esta secció compartida amb els nostres germans de Ràdio Ontinyent. Hola, Miguel Coy. Hola, Ontinyent. Hola, Vall d'Albaida. Salutacions des de Xàtiva. Comarques veïnes amb projectes comuns, com és, ho saben vostès, oients, el COR, el Consorci de Residus, que cada dues setmanetes es passa per ací pels estudis de la ràdio per a doncs, contar-nos algunes de les seues noves propostes o explicar-nos i fer una miqueta de pedagogia de les seues ja existents. Avui anem a parlar d'una cosa que és interessantíssima perquè l'hem escoltat moltíssimes vegades a mi, personalment a mi, i a lo millor a Coll també, i a la gent de la Vall d'Albaida i a la gent de la Costera i de la Canal, li puc interessar perquè és el compost, el famós compost. Hem conegut moltes propostes en els últims mesos, sobretot també a propòsit del cor, de, fins i tot de tallers, fins i tot d'animar a la gent a fer el seu compost. Bueno, què és, per a què serveix, com es prepara, etcètera, etcètera, etcètera, i, òbviament, quins són, que també ens interessa sempre, els estalvis que ens podem emportar per fer el nostre propi compost. Para ello, pues bueno, le vamos a preguntar a un experto, porque yo no tengo ni idea. Miquel Vela, técnico de compostaje del COR, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Muy bien, muy bien.
6: Gracias por venir. Vamos por lo básico. ¿Qué es el compost? Definición de la RAE. Bueno, de Miquel. Me interesa más la definición de Miquel.
7: Así, de manera simple, el compost es un proceso que se hace en la naturaleza donde los restos orgánicos se transforman en un material asimilable por las plantas, en un abono, en algo vale. Que luego son nutrientes. Es como pues la comida de las plantas. Uh-huh. Si está recién caída una hoja o restos de comida, no se pueden asimilar. Pero cuando ya han tenido un proceso de compostaje, de descomposición, ahí ya sí que se pueden asimilar.
6: Vale. ¿Cómo es este proceso? Sin entrar en tecnicismos, porque tampoco somos aquí el CSIC, pero sí que un poquito entrar en cómo es ese proceso para que se haga el compost y luego ya hablamos de cómo lo podemos hacer en casa y todo esto.
7: Vale, pues el proceso es buscar mantener la humedad y la oxigenación constante para que así los microorganismos tengan humedad, tengan agua y puedan ir descomponiendo esos materiales cada vez en restos más pequeños. Uh-huh. Y la oxigenación nos interesa porque es lo que va a hacer que no se dé una putrefacción en vez de un compostaje. La putrefacción sería que queda todo así un poco compactado, igual echamos mucha comida y hace como una pasta, y entonces ahí necesitamos añadirle oxígeno a través de... Nosotros damos un aireador, un sacacorchos gigante, que es lo que nos permite oxigenar la mezcla y así que huela como a la tierra de bosque después de llover.
6: Vale.
7: Ese sería el punto.
6: Muy gráfico ese olor. Vale, y tú hablas de que esto se hace siempre con orgánico. Cuando hablamos de orgánico entendemos que es, por ejemplo, pues restos de comida, pero también otro tipo de...
7: Sí, claro, los restos de comida es la parte de la mezcla que va a aportar el nitrógeno, ¿va? Es lo que va a aportar la chicha, ¿no?
6: La chicha, vale.
7: Los nutrientes, hablando técnico, ¿vale?
6: Sí.
7: La otra parte, la que va a aportar el carbono, que eso es lo que nos da la porosidad, lo que que quede así suelto, eso nos lo aportan las hojas, el material seco, material estructurante, que es lo que da, pues, que quede como la fibra de coco en la tierra de macetas cuando
6: vale,
7: compramos,
6: sí,
7: pues
6: sí,
7: sería algo parecido. Entonces tenemos que hacer una mezcla que quede más o menos homogénea entre esos restos de comida y ese material estructurante, esa materia seca, hojas, triturado. Hay gente que usa también pues una maceta que se la ha estropeado, pues lo echa al compostador y lo mezcla con la comida y también va bien.
8: Vale, has dado en el clavo. La gente lo echa en el compostador. ¿Qué es un compostador, Miquel?
7: Vale, el compostador sería como un contenedor de unos 320 litros. No es muy grande. Para un jardín o una huerta es va bien. Pero es para asimilar los restos de comida de una familia de entre 4 o 5 personas durante un año.
8: Vale.
7: ¿Vale? O sea, aunque muchas veces las familias piensan que va a ser pequeño y que se va a llenar muy rápido, porque claro, tú cuentas que igual haces un cubo de 10 litros cada 4 días, pero en verdad luego eso merma.
8: Claro, eso va eso fermentando y va haciendo
7: su cosa.
8: Sí,
7: y se va convirtiendo en un material más denso, se va haciendo como más pequeño, más concentrado.
8: Vale.
7: Lo que nosotros echamos tiene un volumen, pero luego ese volumen se va haciendo más denso y entonces se queda entre un 15 y un 20% del 100% de volumen que nosotros tiramos. Uh-huh. Entonces por eso el compostador ese nos vale para todo un año.
8: Vale. Wow.
7: Y es un contenedor que es verde, bueno, es así muy bonito para poner en el jardín, en la huerta. Y es lo que nos va a permitir hacer una mezcla y que esté así cuidado, protegido de si llueve mucho o si tienes un perro o un gato no te lo va a ir ahí
8: claro, a
7: rebuscar, como pasaba antes cuando hacíamos un montón en el...
8: Hace
7: 50 años hacía un montón, igual te venían los animales, te lo removían todo y eso era un merder, ¿no? Pues de esta forma pues evitamos que vengan tanto a molestar los animales y que remuevan un poco.
8: Bueno, y entiendo también que el hecho de tenerlo en un cubo tapadito, sacarlo fuera, también evita pues los malos olores y todas estas cosas, claro.
7: Sí, eso en casa vamos a tener un cubo, un tupper en la encimera donde recogemos la comida y de ahí luego ya depende de la gestión de cada familia. Hay familias que lo tiran cada día, otros que lo tiran al de 3-4 días, lo echan al compostador. Y luego ya en ese compostador ahí hay un proceso que es lo que damos en la formación, que hacemos cuando tenemos a gente en lista de espera, pues creamos talleres. Y ahí es donde explicamos un poco el proceso para que no tengan inconvenientes, ni de olores ni de moscas, que son las dos cosas principales que pueden un poco echar para atrás a las familias que empiezan.
8: Y dices que tenéis incluso lista de espera, la gente está muy interesada en esto.
7: Normalmente son familias que igual tienen un jardín o una huerta cerca y además están concienciadas y quieren aprovechar esos restos de comida que antes igual, si tenías animales, se lo dabas a los animales, pero ahora ya casi nadie tiene animales y entonces el compostador es como si fuera la gallina o el cerdo, queda menos faena. Entonces, solo le tienes que dar agua de vez en cuando y por lo que sea se seca, no se te muere, ¿vale? Sino que le tienes que volver a humedecer poco a poco para que coja un poco la humedad y luego vuelve otra vez a la vida.
8: ¿Vale? Me gustan muchísimo las metáforas de Miquel, me gusta muchísimo, de verdad. Y sobre todo lo que me gusta es que sí que parece, como dices, que la gente cada vez está más concienciada de darle una segunda vida a esos residuos, a esos orgánicos, que le pueden servir incluso, pues por lo que dices, para sus plantitas, para su huerto. Y además, que esto también interesa mucho a la gente, además te permite ahorrar incluso también económicamente, ¿no?
7: Sí. Tenemos 1.400 familias, alrededor de 1.400 familias ya activas en el consorcio, en el programa de compostaje doméstico, y esas familias, a partir de llevar un año ya compostando, tienen una bonificación en la tasa del COR de 12 euros. Eso hace un poco más justa la tasa, porque ellos, al estar autogestionando sus restos de comida, lo que hacen es no tiran esa comida al contenedor y el COR no tiene que luego gestionarlo en plantas de tratamiento.
8: Claro, claro, claro.
7: Entonces se les reduce, tampoco es mucho, pero es...
8: Oye, pero ya es... Esto es un win-win que dicen los modernos.
7: Sí, sí, exacto.
8: Qué bien. Y si hay gente que nos está escuchando ahora, Miquel, y dice, yo quiero formar parte de esas 1.200 personas, familias que me has dicho que ya tienen el compost en casa, ¿eso cómo se puede hacer?
7: pues podrían o comunicarlo en su ayuntamiento o también llamar al consorcio, uh-huh. a las oficinas del consorcio de aquí de Sátiva,
8: sí.
7: y comunicar que están interesadas en compostar, se les añadiría la lista de espera, o también si prefieren mandar un mail a info@consorciresiduos.org, pues ahí también se les añadiría la lista de espera. Y en cuanto hiciéramos un taller en algún municipio cercano, a donde son esas familias, pues se les avisaría. En principio, si son familias que están dentro de nuestro consorcio, sí. cualquier municipio,
8: claro.
7: pueden venir a cualquier taller que se haga en...
8: En cualquiera de los municipios, o sea, por ejemplo, en cualquier comarca. Exacto. Si uno es en la Baida Albaida y otros en la costera, pueden
7: uno
8: escoger.
7: De Ontinien, vale, vale, un taller vale. de Sátiva y vale. un de Sátiva, tal. Siempre, es que a veces, si pilla en algún... Por ejemplo, en Ontinien, que igual sí. Alcoy pilla cerca,
8: sí, sí.
7: pues te vienen de Alcoy, ahí no podrían venir.
8: Ya.
7: O sea, podrían venir al taller, porque bueno, por formación no habría problema.
8: Sí.
7: Pero no tendrían claro. el material, porque el material se paga con la tasa que pagan
8: claro,
7: las familias
8: claro.
7: al COR. Entonces,
8: el material es el propio compostador, por ejemplo.
7: Sí, el material es el compostador y el aireador.
8: Joder, esto es una maravilla.
7: Entonces, nosotros suministramos el material y ellos aportan la materia orgánica. Se tienen que comprometer a esos restos de comida de casa, gestionarlos ellos. ¿Vale? Eso sí que es un compromiso que yo luego, como al de una vez al año más o menos, al de dos meses de haber comenzado, paso a hacer unas visitas, un asesoramiento, comprobar que está todo correcto, certifico que están compostando y luego ya una vez al año continuamos
8: Qué
7: con
8: bien.
7: Ese asesoramiento.
8: Entonces, qué bien.
7: Nos están acompañados.
8: Pues yo creo que ha quedado muy, muy claro. Y si no, dentro de dos semanas volvemos a hacer un repaso y ya la gente, si, también que aprovechen estas dos semanas si tienen dudas, para tomarse nota, para poder hablar con vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. O como bien has dicho, yendo al ayuntamiento y preguntando, que esto es una cuestión. Y los talleres, como siempre, pues nosotros los decimos aquí en la antena de la SER. Pues Miquel Vela, técnico de compostaje del COR, muchísimas gracias por estar con nosotros. Joder, qué charla más interesante, me ha gustado mucho, de verdad. Gracias.
7: A vosotros.
8: Un abrazo, adiós. Interesantísima la charrada a Miquel. Deixem així esta secció del cor. Abraçades fortes per a la gent de la Vall d'Albaida. Don Tinyent, i també per a tu, Miquel Coy. Adeu.
9: Igualment, Jordi Company, moltes gràcies. D'ací 15 dies tornarà el cor i tornarem a una nova secció per a parlar de residus. I ara uns anuncis i parlarem a la recta final del programa de cinema espanyol.
10: En la SER, hoy por hoy on tinyem Baida Albaida.
11: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
12: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent, ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
13: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
25: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
26: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
27: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
26: ¿En serio?
27: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
26: Eso es justo lo que busco.
27: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
10: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida Albaida. El
4: Alcoy.
9: En 11 minuts arribem a les 2 del migdia. El cinema espanyol celebra avui el seu dia en un moment curiós, podem dir, perquè continua arrossegant prejudicis que semblen indestructibles, però després apareix una pel·lícula com La Bola Negra.
14: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
15: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
16: Porque no le conocías.
15: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
16: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya. El sueño va sobre
9: el tiempo. Una pel·lícula que supera els 2 milions d'espectadors, ompli sales, també municipis menuts, i obliga a retirar precipitadament alguna teoria sobre allò que el públic està disposat a veure.
17: Hola. T'has presentat socio en el casino i t'han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
18: Bola negra.
20: Bola negra.
21: Bola negra.
28: ¿Por qué t'han echado la bola negra?
29: ¿Qué t'han dicho?
30: Que soy homosexual.
31: ¿Y lo eres?
32: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
9: Però una cinematografia no es pot mesurar únicament pel seu últim fenomen. Darrere de les grans estrenes, com diuen pel·lícules comercials, cinema d'autor, produccions en diferents llengües, documentals i obres menudes que poden passar dels festivals a la invisibilitat en qüestió de setmanes. El Dia del Cinema Espanyol, que celebra avui, posa enguany el focus en els guionistes. I a Ontinyent aprofitem la jornada per parlar de les pel·lícules, però també de les sales i de les persones que continuen seleccionant-les i defensant-les. I Joan Enric Valiente és el president del Cineclub Utille, i ja ens escolta. Joan Enric, què tal? Molt bon dia.
33: Hola, bon dia.
9: Quan observes una persona com tu observa el cinema espanyol que s'està fent ara, quina distància trobes entre la seua realitat i la imatge que encara es en conserva una part del públic?
33: Bueno, jo crec que és una remora d'anys anteriors, que el cinema espanyol era un poquet molt fluix i molt de risa fàcil, comèdies aixina de calçotets i mamelles.
9: Sí, sí.
33: Últimament el cinema espanyol està fent coses de molt nivell i pel·lícules molt bones. I dins d'aquest cinema espanyol, que s'engloba tot, està l'apartat del cinema valencià o cinema català, que està també molt, molt per damunt de les mitjanes i damunt en la nostra llengua.
9: Uh-huh. Ara parlarem d'això perquè crec que és molt interessant, però vull que facis una reflexió tu amb el fenomen de La Bola Negra, que acabem d'escoltar, que ha superat els 2 milions d'espectadors, que continuarà superant eixa xifra. Quina és la teua valoració? No sé si has vist la pel·lícula, conta'm un poc.
33: No, són coses que passen, que el que és un poc trist és que hi ha pel·lícules que darrere, evidentment, tenen un gran capital, està Movistar, hi ha empreses amb molts de diners que la promocionen al màxim. I després està la resposta, evidentment. I tens altres pel·lícules que són molt bones, però no tenen aquest capital darrere per fer aquestes promocions tan massives i que apareguen en tots els mitjans. Vosaltres ara mateix esteu parlant d'ella, però no esteu parlant de la invasió dels bàrbars o el viatge als plans que estem fent nosaltres esta setmana, perquè no té aquesta capacitat de difusió, i són pel·lícules molt bones.
9: Mira, però ara que dius això, m'agrada molt que digues això, i així l'utilitzem per afilar-ho. El tema de la invasió dels bàrbars, que ara mateix hem estat mirant en xarxes socials, que pareix ser que s'està treballant com a pel·lícula molt independent per a que es pugui veure a tot l'estat. No sé si sabies la notícia o si saps o tens alguna informació sobre la invasió dels bàrbars, en este cas concretament, si al final es podrà fer això que es vol fer.
33: Sí, l'amic Vicent Monsoní, sí, el director, està treballant la pel·lícula, portant la pel·lícula de cinema en cine. És una cosa tremenda. No té distribució, no té ningú tipus de ajuda en aquest sentit. I ara, després d'haver fet tota la promoció pel País Valencià, per Catalunya, ara està fent també el llançament per tot l'estat, però ja el dic, d'una manera molt, molt directa, treballant-se cine, sala a sala. és conflict, bueno, és molt difícil, molt dur per la seva part, i una pel·lícula que val molt la pena visionar-la, i de nosaltres ha sigut una de les que més públic ha vingut a veure-la, i no descartem tornar-la a fer, i d'instituts ens l'estan demanant perquè és un visionat d'una part de la història nostra recent que cal veure.
9: Parlo un poc de l'Utille, perquè si no m'enganye, vau començar l'activitat al 68, pot ser?
33: Sí, correcte.
9: Per tant, on tenien títols que no arribaven pels circuits comercials, com tu estàs dient. Sí. Què significa avui programar amb criteri quan aparentment tot està disponible, Joan?
33: I continuen sense arribar.
9: Clar, és que és el problema, no?
33: No és per parlar bé, però bueno, si no fora per Cineclub Utille, moltes de les pel·lícules que estem fent ningú les haguera pogut veure, perquè a nivell comercial, tots els centres comercials, vagis on vagis, sempre tenen les mateixes pel·lícules. Mm. És un patró que es repeteix població. A més, llevat d'un tinent, en tota la comarca no n'hi ha més sales de cinema. I la nostra preocupació sempre va en aquesta línia de portar un cine espanyol, en valencià, cine internacional en versions originals, que té bona resposta. Al final tenim un públic fidel, i per això és que cada vegada estan incrementant-se el nombre de socis.
9: Una cosa, jo sempre em pregunto això, perquè una cosa és valorar una pel·lícula i una altra és aconseguir que la gent compri l'entrada, no? Sí. Vosaltres, què pesa en la vostra decisió quan una obra vos sembla necessària, però sabeu que tindrà difícil trobar públic?
33: Bé, i això és el gran problema. Per nosaltres, el més important és portar un producte de qualitat. Al nostre criteri, intentem diversificar, que tindre productes, tindre pel·lícules de tot tipus, i la resposta és la part més difícil, que és el que comentava un poc en La Bola Negra. Anem contracorrent perquè no tenim canals de difusió, els títols que portem difícilment, a no ser que estiguis un poc preocupat, o com hi ha molts que venen al cineclub simplement per confiança. Dic, no saben quina pel·lícula esteu fent,
9: però confien, però
33: ja està, es confien plenament en aquest programa, que això ens ompli de satisfacció. Però és un problema, perquè intentem portar pel·lícules molt bones, al nostre entendre, però clar, el públic pues tria, i també el boca a orella fa molt, i si no tens unes referències, no apareixen en els mitjans, no, la ràdio, la tele, no les nomenen, és difícil, és un poc difícil, però, bueno, és la nostra funció, anar.
9: Clar, perquè després estan, jo sempre penso en les plataformes, que per una banda permeten veure més cinema que mai, però els catàlegs també, i l'algoritme, el famós algoritme, decidís que és el que mostra primer, que queda soterrat. No sé si per a pel·lícules com els que programeu vosaltres des de Utille, les plataformes serveixen per alguna cosa o no?
33: Bueno, jo és que les plataformes no m'agraden massa.
9: No és partidari, ja.
33: No, perquè d'alguna manera és com abans existia la pirateria il·legal, i ara jo les parlo un poc com pirateria legal, perquè en molt poc temps una pel·lícula ja la tens en casa, la pots veure en casa tranquil·lament, sense... I jo penso que tenien que estar més temps en possibilitat de cartellera. I arribar a les plataformes ja un poc més passat de temps. Per a que el públic sàpiga que si vols una pel·lícula la tindries que veure primer en el cine, que és on realment es gaudeix i es pot visionar en tot el seu nivell i qualitat. Però bueno, no està de més que moltes vegades hi ha pel·lícules que no les pots veure. Jo mateixa, en Filmin, que és la que més m'agrada, n'hi ha títols que és impossible tindre'ls i ni programar-los nosaltres, evidentment. I sí que és un complement a aquesta programació que es pot veure a les sales. Però bueno...
9: Digues.
33: No, això que deia, que si veus les pel·lícules en el cinema, molt millor que en plataformes.
9: Totalment.
33: Com a últim recurs.
9: Totalment d'acord. Anava per acabar, anem a demanar-te una recomanació, però no, el que vull és que ens digues quina és la programació de l'Utille per estos dies, perquè la gent ho tinga clar. Vinga, va.
33: Va, pues mira, en estos días tenim un grapat de títols. Ara en pantalla tenim la del viatge al País dels Blancs, una pel·lícula que caldria veure-la a tot el món per saber quan veiem una persona que està en un Tom Manta, que està per ahí repartint, pensar la dificultat que ha tingut la vida i moltes vegades la mort de companys per arribar així amb el viure també dins del tema. Després tenim una altra producció valenciana que és Tanit i tot seguit aprofite per anunciar que farem la 25a mostra de cinema que l'anem a dedicar a títols fetes per directores.
9: Ah, pel·lícules directores. Perfecte. Ho hem de deixar, Joan, que se me'n va el temps. Però tornarem a parlar de la programació.
33: Tot pel·lícules espanyoles.
9: Gràcies, Joan, una abraçada.
2: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un paso decisivo para que Puigdemont regrese a España. El Constitucional valida el perdón para los delitos de malversación, es decir, allana la amnistía y también el regreso de Puigdemont a España. Satisfacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un gesto poco habitual ha ofrecido una rueda de prensa.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a SER Deportiu, a la SER Ràdio, on tinguem així a la SER. Jornada de dimarts, jornada sinònim de repàs de futbol comarcal. Bueno, vull contar com estan les coses en tres lligues. Vull parlar de la Tercera Federació, de la Geneta concretament. Vull centrar-me també en aquesta derrota contundent del Benigànim davant l'Olimpí de Xàtiva. Tinc moltes ganes de parlar amb el seu entrenador, amb José Manuel Rueda. Derrota molt, molt dura, 0-6, en un derbi de proximitat. I també vull tancar el SER Deportivo centrant-me en la Primera Valenciana, on tenim el Llutxent, co-líder, juntament amb el Promesa Sueca, i a l'Olleria buscant la primera victòria de la temporada. Van caure davant el Llosso, al Sequiol, per 2-1 en l'últim minut. A moltes ganes de contar-los aquesta actualitat esportiva de la Vall d'Albaida. En 20 minutets, us espero.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, vull començar contant-los que tenen al web de Ràdio Ontinyent aquesta entrevista que li van realitzar a Rubén Sanzà, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, ahir després de la derrota per 1-2 de l'Ontinyent davant del Villarreal C. En un partit pues, en el qual els jugadors de l'Ontinyent van acabar baldats després d'un esforç brutal. I tenen ganes de començar aquesta setmana i estem tots i totes pendents de si es juga o no aquest partit davant l'Atlètic Club Torrellano. Ja saben, procés de Covid al vestuari del Crevillente Deportivo. Disculpen, Torrellano no. Crevillente Deportivo. El partit ja està por a per a dissabte 5:30. Ja veurem, estarem pendents d'aquesta informació. Molt, molt pendents. Per altra banda, vull contar-los que avui el nostre centre deportiu s'entinyé a la Vall d'Albaida. Toca fer el repàs al futbol comarcal. Ens anirem a la tercera federació, parlarem de la Geneta, parlarem del Benigànim a la Lliga Comunitat i també de la primera valenciana amb Llutxent i l'Olleria per a tancar el nostre programa. Per altra banda, el poliesportiu, vull recordar-los que el club de tir amb arc d'Ontinyent inicia una nova temporada i posa una nova iniciativa en marxa, la primera Lliga local de Sala d'Ontinyent. La primera tirada tindrà lloc el pròxim diumenge 11 d'octubre. És a dir, això és una molt bona notícia per a l'esport veí del Vallvi. Ens agrada moltíssim, la veritat. I també el Club Judo Masters ha començat la nova temporada, la temporada 2026. Santiago Gómez i Gabriel Munuera, representants del Club Judo Masters, van protagonitzar la final entre ells. És a dir, una alegria. Medalla de bronze també en 52 quilos per a Angela Miranda. Per en infantil, Diego Benavent, amb 66 quilos, va realitzar una gran competició i va aconseguir la medalla de bronze. També va tindre una molt bona actuació Aitor Albert, en categoria Alevi, Daniel Muriana, campió, Paula Cuartero, campiona també. Mar Miranda, medalla de bronze. Izan Gómez va disputar la repesca, però no va aconseguir finalment medalles. Medalla de bronze també per a Víctor Valor i bones sensacions per al Club Judo Masters. Ja saben el que tenim a ser deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. Agafem aire i us contem més coses.
2: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
3: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
2: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
3: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
4: DivelecSolutions.com. Energía limpia, tecnología, confort y tranquilidad.
5: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo, el deporte narrado con diversión, pasión y rigor.

0: Tomás Marín.
1: I ens anem ja a la primera valenciana, el grup tercer, on vull recordar als nostres oients quins són els resultats que tenim d'aquest cap de setmana. L'Olleria va perdre 2-1 davant el Llosa en l'últim minut. Després parlarem amb l'entrenador, en José Enrique Lluc. El Deportivo Ontinyent va caure 2-3 a casa davant l'Alcudia. Anava guanyant el conjunt d'Ontinyent i finalment va caure front a l'equip de la Ribera Alta. I el Llutxent es veu que és mortal, que no són aliens. Van empatar 0-0 davant l'Oliva. I el que pense i el que em ve al cap... Ostres, que es va faltar per a tindre aquesta eficàcia que teníem al llarg d'altres partits de cara al gol. L'aspecte positiu, com no, la porteria 0-9, que era algo que a les primeres jornades tots i totes volien tindre en compte. Lo bo, continuem invictes, la plana és un fortí, cal suar molt per aconseguir un més 3, i a més la promesa sueca també va punxar en el seu partit corresponent d'esta jornada. Per això, tant Jutgen com promesa sueca compartixen el lideratge d'aquesta categoria. Saludem ja a Roberto Carlos, a l'entrenador del Jutgen. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Què va passar? Conta'm.
2: Bé, no, va ser un partit molt disputat. El tema de l'Oliva, pues, sí que és un equip que, bueno, que com esperàvem té potencial per estar dalt, no? I bueno, sí que és cert que esperàvem un altre plantejament de partit i bueno, va sorprendre un poc que jugarem tan replegats. Sí que el seu plantejament va ser d'esperar la errada nostra. I va ser un partit, finalment, que qui marcava guanyava. I pues, bueno, no van guanyar, però per lo menos tampoc van perdre. No? I ses, la lectura positiva va ser d'això, perquè ells van tindre les seues ocasions i per a desequilibrar i guanyar el partit. I, evidentment, nosaltres també. No? Però, bueno, el millor per a mi del seu equip va ser el porter, no? Encara que van fer un bon partit en conjunt.
1: Míster, quan en comptes i parlem sobretot de les poques voltes que no hem aconseguit puntuar de 3 a la plana al llarg de que estem xerrant de la passada temporada i d'aquesta, sobretot a mi em ve al cap que moltes voltes, pues, quan es aconseguís un resultat que no sigui victòria, clar, la primera paraula que em dius és que els equips, vamos, tancaets, no, el següent, se'ls fan farragosos estos partits, eh?
2: Sí, perquè és un, a veure, no és un camp gran, aleshores trobar els espais és complicat.
1: Les distàncies són molt curtetes, és molt curtet tot.
2: Sí, correcte. Entonces, a veure, la nostra proposta és voler jugar, evidentment, pues, també tinguem part de treball en el nostre dia a dia, pues, joc directe, no? que també ens va bé i tractem d'anar combinant, però sí que és cert que quan un equip no ve a per tu a la teua àrea, sabent que traguem el valor jugat pues, i t'esperen en mig del camp, sí que es complica. Es complica, sí. Perquè vols fer quatre passes abans d'arribar a la zona de finalització i per tal de moure l'equip contrari, no? I realment era molt, molt difícil, no? Entonces, ho van tractar de fer, ho van aconseguir en moments puntuals, però clar, no sé, jo també pense que, bueno, ells tenien dos jugadors que l'any passat estaven en el Pego, que sí, van vindre a la plana, i no sé si l'entrenador, influït per això, pues, el va plantejar el partit de forma diferent, no? Però tots els partits que havia fet un any l'Oliva sí que havien anat a pressionar dalt, no? Entonces va ser una cosa que sí que em va xocar.
1: Ostres, pues res, la veritat és el que comentes, que és important el fet de no perdre, de no caure, de continuar invictes. Això es basa aquesta lliga en la regularitat, tant a casa com fora de casa. Parlàvem a principi de temporada que el principal objectiu de la mateixa, doncs, era aconseguir que la plana sigui un fortí, que els semestres a la plana sempre estiga present, però cal destacar que, ostres, que en les primeres jornades de competició no han sumat cap derrota, i això és importantíssim, i això és clau per a aconseguir un rendiment positiu al llarg de la temporada, perquè són punts que després de segur molts equips trobaran a faltar.
2: Sí, com tu bé dius, no? Al final sumar és positiu, I encara que siga en casa, pues, sumar un punt, en aquest cas, pues, jo crec que és beneficiós. Una altra cosa és haver assegut, pues, que haverem anat guanyant 1-0 i ens empaten. No?
1: Sí.
2: Pues, a mi sí que se queda un sabor més agredolç. En aquest cas, ja el dic, ells van tindre tres ocasions claríssimes, no? I dos, bueno, una va ser una parada de Víctor, en la primera part van tindre un travesser i bueno, i l'altra va ser una jugada que mos pillen a una contra i bueno, la tiren fora i a veure a pogut ser, i ses últimes dos, les de la que para Víctor i la que tiren fora, va ser en l'últim tramo de partit, que després nosaltres tinguem dos que mos fa dos parades el porter, vull dir que va ser que si haveren marcat, jo crec que s'haverà decantat el partit, sí, ahí. Però
1: un intercanvi de cops, i això és molt difícil trobar-ho en esta lliga.
2: Sí, sí, la veritat que tot el món, quan es va acabar el partit, pues, va reconèixer l'esforç dels nostres jugadors, del rival, i bueno, va ser un partit que per a un espectador neutral, ja dic, disfrutaria moltíssim, perquè la veritat que va ser una anada i tornada... Bueno, no? Sobretot, pues, això, ells esperant les errades i així molt bé a la contra, no? Entonces, sí, clar, tenen a Boni i a Roger, que, bueno, els dos davanters són molt corpulents, van bé de cap, les deixaven de cara, les tocaven, les peinaven, no? Creaven prou de perill en això, i la veritat que van jugar les seues armes molt bé.
1: Roberto, toca descansar esta setmana, tenim el paronet ixe festiu. Això es va bé, això es va mal. És que ja comencem en això dels tallons a meitat de temporada i jo no som molt fan d'això perquè en la ratxeta que portem...
2: Sí, a veure, es va bé, sí que va bé perquè els jugadors al final pues, desconnecten això molts dies, però evidentment, clar, realment és un amago, o sea, un tallo amagat, perquè la setmana que ve juguem el dimecres contra el Baidense, el partit de Copa.
1: La setmana que ve teniu Entonces, Copa, ostres, no ho sabia.
2: Sí, a veure, tenim que haver jugat esta setmana, el que passa que l'Albaidense podia el dia 7, nosaltres al jugar diumenge, es venia molt, molt apretat i, clar, bueno, dia 7. Volíem, crec que jugar avui. El dia 7, ja, com són les festes, clar, i tal, ja no podien. Ells damunt tenen lliga i tenen que aplaçar el partit també. No sé, era un poc de l'astró, no? Conforme ho va muntar la federació, pues, si fas copa tindries que deixar totes les categories sense jornada. Clar. I entonces la setmana que jugarem el dimecres, el dilluns és festa, entrenarem el dimarts, després supone que jugarem contra el Contestano ja diumenge. Aleshores, bueno, pues, dins de lo que cap es va bé, millor que haver jugat avui, per exemple, no, contra el Baidense, després d'haver jugat el diumenge, pues, era un poc una botgeria.
1: És un poc lío, la veritat, o sea, que descansa el justet per a aquest partit de Copa, que ja ho parlàvem la temporada passada, que això és més, pues, passar a poc, anar somniant, i on es dice bo és, perquè si ens centrem en coses ja més realistes, no realistes, i comencem a treure la bola màgica que es diga al futur, doncs és molt complicat anar passant de rondes, sobretot quan comencen a entrar els equips de Lliga Comunitat.
2: Clar, al final, bueno, el premi se l'endurà un equip de Lliga Comunitat, que es nota el
1: és que la diferència és molt gran, i això és una cosa que crec que es deu de plantejar, sobretot el fet de començar a mesclar equips de Lliga Comunitat. A mi em recordo un poquet això, que estem fent a unes eliminatòries tipus Copa del Rei, però podríem fer com en Anglaterra, com en la FA Cup, que té igual el sorteig, que te pot tocar un primera contra un primera, un primera contra un tercera, i això podria igualar un poc més les cosetes, no?
2: Home, això seria una superloteria, no? El que passa que, al final, pues mira, jo crec que l'objectiu de la nostra Copa és aconseguir un poc lo de la FK d'Anglaterra. El que passa que per arribar a aquest sorteig, pues tens que guanyar esta, no? Que és el que li ha passat al Tavernes, que juga contra el València i sí, és el seu premi, no?
1: És brutal.
2: Però bueno, el tema és que, bueno, el Tavernes va ser el que va guanyar l'any passat la nostra Copa.
1: Exacte.
2: Evidentment, arribar ahí és molt difícil, i per això dic que el premi serà per un Lliga Comunitat que l'escaló jo crec que sí que és molt gran i bueno, quan el toca uno de Lliga Comunitat, pues més o menys està sentenciat, no? Però bueno, nosaltres sí que aprofitarem pues, per a donar minuts als que estan participant menys, tractar de pues, que estan més saturats i descansin els seus partits i bueno, el tema és pues, que igual pues, té que debutar algun juvenil perquè clar, la plantilla tampoc la tinguem ahí, saps, per a tirar coets, però bueno.
1: Por res, paciència i a recuperar els jugadors i a recuperar estats de forma i a recuperar com no planter per al pròxim partit, ja siga el de Copa o ja siga el de Lliga. Entrenador, com sempre, un plaer xerrar amb tu, gràcies.
2: Igualment, Tomàs, gràcies a vosaltres.
0: Ser deportivos on tinyent la vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Bueno, moltes voltes escolten en este programa, jo crec que totes les setmanes, des de que està així un servidor, la paraula dinàmiques. I ostres, pesen, eh? Pesen. I ho fan a l'olleria perquè es va caure el Sequiol el passat dissabte per 2-1 en un partit en el que t'avances en el marcador 0-1, però que posteriorment amb una errada en una eixida de baló i amb un penal en el temps de descompte doncs te lleva una recompensa de puntuar en el Sequiol. Crec que el punt era més que positiu, encara que les circumstàncies foren així de que en dos errades doncs pots arribar a perdre el partit. Pues és una verdadera llàstima, la veritat. Se'ns està juntant tot, a l'olleria. A veure, això no és la fi del món. Anem a ser molt clars, estem en la jornada 5 de competició. Però, com sempre diem, el temps s'esgota i la dinàmica ixa tenim que revertir-la el més pront possible. La pròxima oportunitat davant el Racing del GMSI este cap de setmana a la Solana. Tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3. Bueno, tant de bo es puguen aconseguir ixe més 3 i també contar-los que acaba de llegir ara, estava mirant així els pròxims partits i clar, al ser pont l'olleria tindrà esta setmaneta, aquestes dues setmanes de descans, disculpeu, però ja saben que el calendari en els festius sempre és així. Saludem a José Enrique Lluca, l'entrenador de l'olleria. Entrenador, què tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Tomás.
1: ¿Nos vendrá bien estas dos semanitas de descanso para refrescar la mente?
3: Probablemente pueda venir bien un descanso, una desconexión y volver a recargar pilas para afrontar el próximo partido.
1: ¿Qué nos pasó en el Sequiol? De nuevo esa derrotita, íbamos por delante, ¿qué nos ha pasado, qué nos ha faltado en el Sequiol para conseguir por lo menos ese puntito o ese más tres que todos y todas deseamos?
3: Pues la verdad es que volvimos a ver la misma película de las últimas semanas. Creo que en muchos momentos fuimos mejores que el rival. Creo que en algunos momentos fuimos los que mandábamos en el campo. Creo que por ocasiones quizá nos hubiéramos merecido ya no solo el empate, sino algo más. Pero nuevamente errores puntuales pues nos castigan, nos penalizan y es la tónica habitual. Y al final, pues claro, todo eso mina un poquito la motivación, o no sé si decir la motivación o la energía del equipo y claro, hace una situación complicada.
1: Cuéntame, entrenador, ¿cómo vienen los goles? ¿Cómo son esos errores? ¿Qué pasó?
3: Pues la verdad es que salimos valientes, lo teníamos claro. Después de las últimas jornadas queríamos ganar, fuimos a por el rival, un rival que intentaba en muchas fases iniciar desde atrás. Creo que con el equipo se trabajó bien durante la semana, creo que se entendió bien lo que queríamos proponer y de hecho los primeros minutos fueron nuestros hasta que conseguimos el 0-1, conseguimos adelantarnos y a partir de ahí sí que es verdad que bajamos un poquito el ritmo, la intensidad, pero creo que tuvimos controlado en todo momento el partido hasta que cometimos un error que no puede pasar más veces ya, que es al final cuando tienes un saque de banda a tu favor que acabe en una contra, que acabe en un error atrás y que te cueste un gol antes del descanso, pues eso no puede volver a pasar. Aún así el equipo se va al descanso con empate, en la segunda parte creo que no le perdemos la cara al partido, ni mucho menos, y bueno, disponemos de un par de ocasiones que no se pueden perdonar y que te hubieran dado la victoria, pero bueno, esto es la dinámica como tú dices, y al final última jugada del partido, cometemos otro error, cometemos un penalti innecesario y bueno, no, nos castigan con el 2-1, se llevan ellos la victoria, nosotros volvemos a casa, la verdad es que fastidiados porque el equipo se merecía mucho más.
1: ¿Cómo planteamos estas dos semanas de descanso, José Enrique? No sé si vas a pensar en el aspecto más mental, en el aspecto más de trabajo dentro del terreno de juego. ¿Cómo lo vais a plantear? Sobre todo, pues, para cortar ya esta mala racha, porque por lo que me cuentas ya empieza a ser esto algo ya más mental, y de que la pelotita entre y de que, oye, por lo menos que las estrellas se junten y que nos den un pequeño alivio en lo que llevamos de temporada, porque creo, desde lo que me vas contando semana tras semana, que estábamos recibiendo un castigo demasiado severo.
3: Sí, el castigo está siendo excesivo. Pero bueno, afrontar las dos semanas con trabajo. Al final sí que es verdad que daremos fiesta a partir del jueves hasta el martes, porque creo que es necesario, porque creo que a todos nos va a venir bien seguir en la misma línea de trabajo, afrontar el partido contra un rival como el Racing de Algemesí, que ahora mismo también se encuentra en una situación parecida. Y bueno, no queda otra que esperar que el equipo, pues eso, siga trabajando, siga confiando, siga peleando, y a ver si llega el día en el que, pues bueno, al final no nos hace falta hacer tantos méritos para obtener la victoria y tenemos esa suerte para conseguir los tres puntos.
1: Entrenador, como siempre, muchísimas gracias y ánimo. Esperemos que vayan bien estas dos semanitas. Gracias.
3: Muchas gracias. Tardes.
1: I abans d'acomiadar-nos, vull que donar compte dels partits de la nostra Copa que van involucrar diversos equips de la Vall d'Albaida. Com bé saben, és aquesta competició que reuneix equips des de Tercera Valenciana fins a Lliga Comunitat, buscant, com no, ese guardó de la nostra Copa i, per altra banda, un lloc a la Copa del Rei. Com bé saben, el Tavernes de la Vall d'Inal va guanyar aquesta competició l'any passat, recorden, contra l'Onda, i mitjançant la prèvia que es va realitzar de Copa del Rei davant del Maracena van aconseguir la victòria en els penals el passat diumenge, doncs van entrar en el bombo de la primera jornada, de la primera ronda, anem a dir, de Copa del Rei, on tenim equips ja de primera divisió. I li va tocar al València Club de Futbol. És a dir, que és un gran premi el fet d'aconseguir esta Copa. Diumenge ja juguen equips de la Vall d'Albaida. Diumenge a les 4 de la vesprada tenim una Agna Lolleria. A les 5, un Aielo Alcúdia de Crespins. I a les 6, un Banyeres Deportivo Ontinyent. Ja el pròxim dimecres, el 14 d'octubre, com bé comentava el míster del Llutxent, Roberto Carlos, a les 8 i quart de la vesprada tenim una Albaidense Llutxent. Estarem pendents de la nostra Copa, eh? I arriba el moment d'acomiadar-nos, però vull donar-los un avís ràpid. Tant divendres, 9 d'octubre, com dilluns, 12 d'octubre, no realitzarem Ser Deportivo Santinyé la Vall d'Albaida al Ser Jornades Festives. No obstant això, avançarem les prèvies per a este dijous, parlarem tant de l'Ontinyé 1961 com de la Geneta i el Benigànim, que juguen competició, també donarem compte dels partits de la nostra Copa, i ja el pròxim dimarts farem un poquet de repàs de tot el que ha sigut esta nova jornada de competició per als equips que han disputat partits de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre, volent donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 tenen la ventana d'on tinguem la Vall d'Albaida amb tota la informació de la jornada. Que tinguin un molt bon dia. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvinguts, benvingudes. És 6 d'octubre, ara mateix està en marxa l'ofrena a la patrona d'Albaida, a la Verge del Remei, dins dels actes de les festes patronals i de moros i cristians d'aquest municipi, de la nostra comarca, com ahir parlàvem al programa del migdia amb el seu regidor de Fira i Festes, amb Ramiro Coy. Un acte que els veïns de la resta de municipis de la comarca podem acudir a veure en, dins d'aquesta programació de les festes d'Albaida. Dit això, de seguida anirem amb l'entrevista d'avui, que per cert anem a parlar amb la regidora Sayo Gandia, la regidora de l'Ajuntament d'Ontinyent, sobre una activitat que tindrà lloc d'ací a uns dies. Primer, un consell i de seguida la saludem.
3: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo. Oportunitat. agbenginyers.com.

0: I en este dimarts 6 d'octubre anem amb l'entrevista en la qual avui parlem de parcs, de natura i també de propostes per gaudir en família. Ontinyent celebra el dissabte 17 d'octubre la tercera edició de Tic Tac al Parc, una jornada amb activitats culturals, ambientals i familiars que enguany es trasllada al Parc Mestre Ferrero, una iniciativa que busca donar vida als espais verds de la ciutat i que començarà al matí amb una biciruta familiar per connectar barris i que s'allargarà durant tot el dia amb tallers, espectacles, jocs i activitats per a totes les edats. Per parlar d'aquesta activitat, està amb nosaltres la regidora de Sostenibilitat, Parcs i Jardins de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sayo Gandia. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Primer que res, Sayo, què és Tic Tac al Parc? Que suposa que tot el món ho coneixerà, però què és Tic Tac al Parc i quin és l'objectiu d'aquesta tercera edició?
1: Bueno, pues seguim impulsant i fer activitats familiars, no?, per a públic familiar i sobretot pues, per a que puguen gaudir d'aquests parcs que Ontinyent té i que cada un té unes característiques diferents. Les dues primeres edicions les vam celebrar en el Parc de les Mamàs Belgues i enguany se traslladem al Parc Mestre Ferrero, que per fi podrem obrir en breu i per tant ens permetrà realitzar i celebrar aquesta activitat. Tic Tac al Parc és una cridada, no? És una crida a la gent, al públic familiar de totes les edats per a que vinguin a gaudir de, pues, de tot lo que hem preparat.
0: La primera edició, si m'equivoque, Sayo, em rectifiques. La primera edició es va fer per donar a conèixer el Parc de les Mamàs Belgues. Esta tercera edició es fa al Parc Mestre Ferrero, com tu deies, recentment remodelat, que estan acabant-se les obres. És una manera de convidar a conèixer el nou Parc Mestre Ferrero?
1: Pues sí, és una manera de convidar a conèixer el nou i la reforma que s'ha fet de la primera fase, però també, sobretot, és una manera d'anar circulant per els diferents barris. Pues, en el Parc de les Mamàs Belgues, com bé has dit, la primera edició va ser un poc donar a conèixer, perquè encara quedava, n'hi havia molta gent que deia, ho he vist des de dalt, però no he baixat baix a gaudir del parc i d'aquest espai. Bueno, pues, van crear i ser atractiu per a que la gent baixara coneguera. En la segona edició vam consolidar les Mamàs Belgues també per a que la gent continuara gaudint d'aquest espai i aquest any és traslladada al parc al Mestre Ferrero. La idea és anar circulant per tots els barris on tenien, com hem fet sempre en aquest equip de govern. Ens agrada que les activitats visiten els diferents barris i bueno, pues, tenim l'excusa de que el Parc Mestre Ferrero estava fent aquesta reforma en la primera fase i que per fi va acabar-se i parle per fi perquè ha hagut un retras en l'obra que de veritat que ha sigut desesperant, però bueno, ja estem ahí, ja veiem la llum per a que pugui obrir-se i per tant hem posat data ja per a aquesta celebració del Tic Tac al Parc.
0: Les activitats començaran a les 10 del matí amb una biciruta familiar connectant barris. Com serà aquest recorregut i a qui està adreçat?
1: Bueno, pues és una proposta que naix també, sobretot, de l'associació veïnal del barri del Llombo. Sempre han celebrat una ruta i enguany en bici i enguany pues, vam decidir incloure-la dins de lo que és el Tic Tac al Parc. La ruta eixirà des del parc de Juan Carlos Ferrero, el parc del Llombo, i es desplaçarà en un itinerari pues segur i accessible per al públic familiar fins a arribar al Mestre Ferrero. Eixim des del Llombo i anem al barri de Sant Josep i acabem allí pues, damunt en moltes sorpreses que tindran preparades, però participant ja de les activitats que estan organitzades dins del Festival del Tic Tac al Parc.
0: A partir de les 11:30 arrencaran moltes activitats simultàniament, no?
1: Sí, perquè sempre tenim aquestes activitats estàtiques, no?, que estan dins de lo que és la programació per a que el públic familiar pugui gaudir de tot, sobretot el públic més menut. Tinguen activitats ja en marxa durant tot el matí i després altres activitats que tenen un horari i ja en la mateixa programació oferim l'hora d'aquestes activitats amb horari per a que la gent pugui saber a quina hora pues, comença el contacte, a quina hora comença per la vesprada la festa, però mentrestant n'hi hauran pues, aquestes activitats que són estàtiques, que la gent pot estar gaudint tot el dia d'elles i disfrutant-les.
0: Al migdia hi haurà una pausa per anar a dinar i agarrar forces, perquè les activitats es reprendran a les 5 de la vesprada, no?
1: Sí, també per deixar que les persones que es monitors i les persones que van estar allà atenent les activitats puguen tindre un rato de descans, i també les famílies, i després a les 5 tornem altra vegada en programació, com he dit, estàtica, estable, i programació que serà pues, a les 18 hores tindrem el grup Ferralla en un taller de ritmes al món, i tancarà a la vesprada un espectacle molt xulo inspirat en el mag de Oz, que serà a les 7 i mitja. Jo crec que n'hi hauran activitats per a totes les edats. La gent podrà gaudir tant visitant el parc com gaudint de tot el que hi haurà allà organitzat, i també pues, participant de les diferents activitats, que segur que ho passaran molt bé, perquè n'hi hauran tallers creatius, inspireix també en el Mag de Oz i moltes coses que podran fer els més menuts i passar-ho molt bé. Pues, castells inflables, jocs de fusta i altres sorpresetes que hem preparat, que per això convide a la ciutadania que vinga i que ho passi bé.
0: I tota aquesta programació que Sayo ara està contant-nos en uns minuts es pot consultar a les xarxes socials municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, que recordem, 17 d'octubre, dissabte 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, al Parc Mestre Ferrero. Sayo, com moltes vegades has dit així a Ràdio Ontinyent, la idea és de que la gent faci els parcs, que utilitzi els parcs com a espais vius, oberts i compartits, no?
1: Clar, perquè al final entenem un parc com un espai que està ahí i moltes vegades no ho utilitzem per a fer tot el que ens agradaria fer. I els parcs estan oberts per a que la gent pugui anar a fer ioga, per a la gent pugui anar a fer gimnàstia, per a que la gent pugui anar a jugar, a disfrutar-los, no? I això és la idea, que els parcs siguin elements que unisquen, que fomenten la convivència i que ens permeten pues, tindre aquesta vida saludable que necessitem, no? De lo que són les relacions socials i d'estar en espais passant-ho bé.
0: Uh-huh. Sols queda, Sayo, que llances aquesta invitació a les famílies i a la ciutadania d'Ontinyent per a que el dissabte 17 d'octubre s'acosti al Parc Mestre Ferrero.
1: Bueno, pues convidar-vos a que s'arrimeu, a que gaudiu de totes les activitats que van a oferir-se són gratuïtes i obertes al públic en general, i per tant jo crec que podeu passar-ho bé. Sobretot que s'apunteu a aquesta bici ruta familiar que anem a fer, que connectarà el barri del Llombo en el barri de Sant Josep i acabarà allà en el Mestre Ferrero, perquè a més podreu participar d'un sorteig d'una bicicleta i de moltes altres sorpreses que hem preparat. Convidar-vos a que vingueu i a que ho passeu molt bé i se dia una vegada més en un dels parcs també molt bonics que té Ontinyent.
0: Com es poden apuntar a la biciruta familiar?
1: Bueno, pues tenen que acudir ahí al parc de Juan Carlos Ferrero, ahí estarà l'associació del Jombo, per a que la gent que vulgui participar pugui adherir-se a la ruta i així, quanta més gent vagi i de diferents edats, millor, perquè haurem aconseguit l'objectiu de que siga realment una ruta familiar.
0: 10 d'octubre, recordem, dissabte 10 d'octubre, a partir de les 10 del matí, arrencarà aquesta ruta, aquesta bici ruta familiar, connectant barris des del parc Juan Carlos Ferrero, recordem que és el parc del barri del Llombo, i arrencarà aquesta tic-tac al parc que està celebrant-se enguany i celebrarà al parc Mestre Ferrero. Sayo Gandia, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent. Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
0: Moment d'anar amb la secció d'opinió, d'escoltar eixa píndola d'aquest dimarts. Avui amb Juan Antonio Alcaraz. Endavant.
5: La ventana d'Ontinyent, la vall d'Albaida. Les veus de la vall.
6: Podem dir en la cara ben alta i plens d'orgull que Ontinyent és una ciutat de congressos. Són famosos els nostres aplecs de gegants, els encontres de bandes de música o les convencions de distintes matèries esportives, entre altres esdeveniments. Però en este cas estic parlant de moros i cristians. En 1985 vam organitzar el segon Congrés Nacional de la Festa de Moros i Cristians. En 2002, els primers encontres de comparses contrabandistes. I en 2010, el primer Congrés Internacional d'Ambaixades. Estos congressos, d'entre altres moltes coses, han servit una vegada més per a demostrar al món, per a demostrar-nos a nosaltres mateixa, el caràcter senzill i obert de la gent d'Ontinyent, la seua capacitat d'esforç, la seua implicació organitzativa i les seues ànsies de compartir. L'amor i respecte a la seua cultura, a les seues tradicions i a la seua ciutat, reflectides totes elles en el tema que ens ocupa, la festa de moros i cristians. Perquè, com podran suposar, organitzar un congrés d'aquestes característiques mai pot ser llavor d'una persona, ni siquiera d'un grup de persones. Un esdeveniment d'esta envergadura és impossible de realitzar si no es compta amb el suport incondicional de tot un poble. Des de les persones que regeixen els destins de la ciutat des de l'Ajuntament, empreses i entitats, associacions de tot tipus, i totes i cadascuna de les persones que habiten esta bonica població, que, amb la seua presència i calor humà, han arropat tots els actes programats en cada ocasió, i, amb el seu caràcter amable i obert, han aconseguit que ningú es sentira estrany en Ontinyent. I tot això, junt, ha fet que els congressistes, quan han tornat a sa casa, recorden amb molta estima el temps viscut a la nostra ciutat. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
0: Gràcies a Juan Antonio Alcaraz per eixa píndola d'opinió en aquest dimarts. I estem molt pendents de l'horatge, sempre mirem cap al cel, però qui millor ho sap és el nostre meteoròleg Lluís Francesc. Bona vesprada.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Este dimecres veurem més estones de sol que núvols ací a Ontinyent i a la vall d'Albaida. En qualsevol cas, seguim en temps inestable i ambient una mica més fresc. La jornada es presenta amb nuvolositat variable, intervals amb mullades de sol, per moment nuvolós i probabilitat de pluja. Els vents bufant variables i les temperatures lleugerament més baixes. Es queden, en qualsevol cas, per damunt dels 25 graus. El dijous, pocs canvis, molts núvols, estones de sol, probabilitat de pluja, però temperatures en descens, tant les mínimes com les màximes.
5: En la ventana de la vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
8: Tota la gent estiga tranquil·la en aquest sentit que el procés electoral, que és que és una, vull dir, és que unes eleccions siguin generals, autonòmiques, municipals, europees, és, són, vull dir, és un acte important. La ciutadania cada 4 anys triem els nostres representants en les institucions.
0: Escoltàvem a Juan Pablo Úbeda, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament d'Ontinyent. Les eleccions generals del pròxim 29 de novembre coincidiran a Ontinyent amb un dels caps de setmana més intensos de les festes patronals en honor a la Puríssima. Eixe diumenge està prevista la segona jornada del bou en corda i també la tradicional ofrena de flors. Dos actes que mobilitzen una gran quantitat de persones i que obligaran a l'Ajuntament a coordinar la programació festiva amb el dispositiu electoral. La coincidència planteja sobretot un repte d'organització i seguretat, perquè els efectius municipals hauran de compatibilitzar els serveis de les festes amb la cobertura de la jornada electoral i coordinar-se amb la Policia Nacional i la delegació del govern. Juan Pablo Úbeda, com dèiem, regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament d'Ontinyent, ha estat aquest migdia el nostre Hoy por Hoy.
8: El que farem serà fer números de policies locals que podrem destinar a uns actes i a uns altres, i quan la delegació del govern contacti i comuniqui amb l'Ajuntament, els direm dels policies locals que disposem i dels que no disposem, que té que fer-se el càrrec la delegació del govern, doncs tindrà que enviar Policia Nacional, perquè és la seva competència, vull dir, ahir, competència és de qui és, i nosaltres apleguem hasta on apleguem.
0: Una de les primeres qüestions que ha comprovat el consistori és si algun col·legi electoral queda afectat pel recorregut del bou. No hi ha cap, però sí que hi haurà de buscar-se una alternativa per al punt d'informació electoral de la plaça Major.
8: En totes les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees, el punt central d'informació sempre ha sigut la casa consistorial, és a dir, l'edifici municipal. En aquest diumenge, com estarà tallat per la festivitat, pues el que farem serà mirarem la manera i la forma de traslladar-lo o de què faríem per a que es poguera, vull dir, la gent no tinguera cap problema.
0: Pel que fa als col·legis electorals, total normalitat.
8: Recorregut del Bou és Camís Carros, Cantereria, Pont Vell, plaça de Valls, plaça de l'Ajuntament i alguns carrers de la vila. En aquests moments, l'únic punt que es veu afectat és la plaça de l'Ajuntament.
0: La campanya electoral serà, com saben, del 13 al 27 de novembre, coincidint també amb la Fira d'Ontinyent. En aquest cas, l'Ajuntament i les formacions polítiques hauran de coordinar els equips municipals que s'utilitzen per als actes electorals.
8: La fira es realitza en el recinte firal i el mateix Ajuntament és el que sempre en companyia dels grups polítics que van a presentar-se a les eleccions decidissin quins són els espais municipals que poden utilitzar-se en aquest cas per a fer mítings, tot el tema de la campanya electoral.
0: Més qüestions, passem a altra informació, perquè tal i com coneixíem ahir en directe a l'Hoy por Hoy d'Ontinyent la Vall d'Albaida, Ontinyent comptarà amb un nou taller d'ocupació per formar 20 persones en les especialitats de cuina i administració. El programa rebrà una subvenció de 580.000 euros de Labora i permetrà formar 10 alumnes en cadascuna de les dues especialitats. Es tracta del primer taller d'ocupació que es posa en marxa a Ontinyent en els últims 15 anys. La concessió ha sigut possible gràcies a la disponibilitat de les aules homologades al centre de formació del Museu del Tèxtil. La regidora de Promoció Econòmica és Natàlia Enguix. Anem a escoltar-la.
9: Per a nosaltres és una alegria molt, molt gran el poder oferir-li a la gent que ara mateix està aturada una opció d'eixida, no?, al mercat laboral a través de l'especialització.
0: Amb les paraules...
10: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
11: Gira el mundo, gira, y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos...
12: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
13: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero y Mónica Villas, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
14: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
15: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto. ¡Taca, taca, taca! Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
16: ¿Tu sueldo refleja tu trabajo?
17: Yo creo que no.
16: ¿Refleja la tele actual la sociedad que tenemos?
18: ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos!
16: ¿Qué haces como un acto reflejo? ¿Subirte las gafas, tocarte el pelo, mirar el móvil?
19: Espejo mágico, dime una cosa.
16: Cuando te miras en el espejo, ¿ves lo que quieres ver? ¿Tu forma de vestir refleja tu estado de ánimo?
20: La ropa dice mucho de la gente que la lleva.
21: Yo soy tu reflejo. Soy la más.
22: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
16: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro reflejo en la SER.
23: El faro con Mara Torres.
24: La ventana con Carlas Francino.
25: Se acerca ya el momento de cerrar la ventana, pero como cada tarde, antes tenemos que repasar
24: lo que queda del día con Isaías Lafuente.
25: Todo tuyo, Isaías.
26: Bueno, vivimos días de gran intensidad informativa, Francino, tras el anuncio de las elecciones generales, la aprobación de los dos decretos de vivienda que irán ahora a la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes. Hoy el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión sobre la ley de amnistía. La noticia llegaba al mediodía.
27: Noticia ahora mismo y muy relevante además. El Tribunal Constitucional ordena al Supremo que amnistíe del todo a los líderes independentistas, a los líderes del procés.
28: La amnistía es la bendición solemne.
26: Hacía mucho tiempo que Tony Martínez no hablaba en Todo por la Radio de la ley de amnistía.
29: El Tribunal Constitucional ha ordenado al Tribunal Supremo que rectifique y que aplique la amnistía también a Handemore. Aunque les caiga mal Handemore, aunque piensen de Handemore,
30: y ojalá el día que se muera, que se quemen leña verde en el infierno.
29: Aunque aplicar la ley les haga revolcarse sobre el Código Penal.
30: ¡Oh! ¡Me quema!
29: Tienen que aplicar la ley. Hoy ha sido el Tribunal Constitucional y, bueno, podemos decir, puede pensar que son la mayoría de Pedro Sánchez. Pero es que antes fue el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y antes, los tribunales regionales y estatales de Alemania, de Italia, de Francia, de Bélgica, de Gran Bretaña, que han llevado, en este caso, la contraria al Tribunal Supremo.
31: ¡Qué extraña coincidencia!
29: Esto nos daría pie a sospechar que en realidad lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido intentar boicotear la mayoría parlamentaria de esta legislatura. ¡En absoluto!
32: ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía!
26: Y ahora la pregunta es, ¿qué hará ahora Puigdemont? ¿Cuándo regresará a España, una vez levantada también por parte del juez del Tribunal Supremo la orden de detención? ¿Se va a presentar a las elecciones generales, aunque sea en un puesto testimonial? Bueno, pues se lo hemos preguntado a nuestro compañero de Radio Barcelona, Iu Andrés.
33: En esto han sido bastante claros. Es evidente que Puigdemont es un activo electoral. Lo ha sido siempre para ellos. Y con una vuelta a Cataluña lo será aún más. No se plantea ahora mismo Junts, si no hay un cambio muy, muy, muy radical, que sea por la vía de ser candidato. Yeah. Ellos tienen clarísima que la candidata es Miriam Nogueras, que además es una persona ahora mismo de la máxima confianza del mismo Puigdemont, que están bien y que están tranquilos con el papel que ha tenido en Madrid. Y entonces lo que tienen claro en Junts es que Puigdemont tendrá un papel activo en esta campaña electoral, pero que la campaña la van a hacer detrás de Miriam Nogueras, que ahora es su gran activo en Madrid y con el que tienen intención de seguir apostando por ella.
26: En fin, están pasando muchas cosas, unas de alivio para unos, otros de pesadilla. Bueno, días de pesadilla, por ejemplo, para Manuel Jabois, que decía esta mañana:
34: he tenido tres pesadillas consecutivas. He soñado que el 29 de noviembre no estaba en Madrid, que quería votar al PP por correo y que Ayuso no me dejaba, me tiraba de la camisa. No, de hecho, me desperté y tenía que un desgarro como en Pesadilla en Elm Street, que despertaba si tenías todavía marcas del sueño.
26: Se refería a Jabois a que ayer la presidenta madrileña fue la que puso en duda nuestro sistema electoral. Y mira qué casualidad, como horas después lo hizo Trump hablando de Estados Unidos.
27: Muy buenos días. Escuchen estas palabras de Donald Trump esta madrugada, a ver si le suena de algo.
35: Votar por correo o votar en persona. Preferiría que votasen en persona, pero pueden votar por correo si quieren. Lo que nos preocupa es que parece que hay, bueno, no parece, hay muchas trampas a la hora de votar por correo. Muchas trampas, por todas partes.
26: Trampas en Estados Unidos, trampas que veía potencialmente Isabel Díaz Ayuso. Hoy el Partido Popular se ha pasado el día intentando reconducir las cosas. Estos son sus portavoces, Esther Muñoz y Borja Sémper.
0: Yo creo que es evidente que puede haber gente que tenga dudas, porque Pedro Sánchez no se ha comportado de forma limpia en los últimos tiempos. Por tanto, yo entiendo que la gente tenga dudas.
1: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
26: Claro, la cuestión es que se lanza la duda, se denuncia, pero no se documenta ni tampoco se explica cómo podría ser un fraude que implica a decenas de miles de personas.
2: Nadie sabe nada.
29: La directora de operaciones de correos ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy cuántas personas participan en el proceso de voto por correo.
3: Pues mira, la compañía tiene un total de unos 50.000 empleados. 40.000 de ellos intervienen de una manera u otra en el curso de la correspondencia electoral.
29: 40.000 trabajadores deberían estar compinchados en una red de silencio.
2: Nadie sabe nada.
29: Para mágicamente detectar los votos que dentro de cada sobre van al Partido Popular y a Vox y cambiarlos por votos al perro.
4: Por puto defender a España.
26: Por cerrar un par de capítulos sobre vivienda y sobre elecciones, dos greguerías de hoy.
5: Venga, empezamos la greguería. A ver, después de lo de la vivienda, José Acevedo tiene muy claro qué es lo que tiene que pasar a continuación.
6: Bueno, pues ahora el siguiente paso es que Mari Carmen vaya a echar gasolina.
5: A mí, ¿qué me contáis? Tiene oscuros anhelos.
6: Ojalá gane la derecha y retrocedamos tanto que el 9 del Madrid sea Di Stéfano.
26: Bueno, y también teníamos hoy martes una tarea pendiente con Sor Rubiesca.
7: Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción.
26: Y es que nuestra ganadora de las audiobiografías del mes de septiembre, María José, nos contó ayer que tenía una obra de teatro, que la han premiado, por cierto, sobre esta monja tan especial.
8: Es un aeropuerto donde se juntan cuatro personas y el avión se retrasa y una de ellas es Sor Rubiesca, que la han echado del convento porque la han pillado con un móvil. Entonces, pues ella explica que se va a Madrid porque la han echado con lo puesto. No le han dado ni carta de despido, ni el papel es del paro, no le han dado nada, y por legalitas, que se va a buscar a un abogado laboralista, y aparte se ha llevado la cruz de San Andrés, el dedo gordo del pie derecho incorrupto del San Calipo, porque lo va a vender por Wallapop.
26: Y claro, nos preguntábamos si todo esto era una ficción urdida por María José o tenía visos de realidad. Bueno, pues soy Sor Rubiesca, en Todo por la Radio comentaba que todo es verdad, incluso que se ha quedado corta.
6: He estado callada todo este tiempo porque esta obra ya me la enseñó a mi María José hace tiempo, pero quiero desvelar que la obra de teatro está basada en hechos reales. ¿Mm? No es ficción del todo, es mi vida. Lo que pasa es que María José cambió algunas cositas porque ella es muy buena persona y quería preservar mi reputación. Pero como ya, mira, igual, yo estoy ya como la Prado, me suda el coño.
5: Por favor.
6: Entonces voy a desvelar las cosas que edulcora María José en su historia. Entonces,
5: o sea, pues, la verdad sobre la vida de Sor Rubiesca, ¿no? Muy bien, bravo, sí señora, sí señora.
6: Y que sepáis que los Javi ya están preguntando por el guión de la historia porque quieren hacer una película. Y ya me estoy imaginando que en el cine hará de mí, de Sor Rubiesca joven, de estudiante en Madrid, Albanta, y de Sor Rubiesca en el convento, la Prados, creo.
5: Que le vendrá bien, sí, sí, sí.
6: Ya está más cabreada con la vida.
26: Bueno, pues quedamos a la espera de esa película justo hoy, que es el Día del Cine Español. Y Pepa Blanes cree que el cine español está en un buen momento.
9: La taquilla va muy bien porque el cine español está acumulando su mejor dato desde 2018, superando esa barrera de los 94,1 millones de euros que se recaudó en 2019. Uh-huh. Y si vemos así a nivel de espectadores, pues vamos por 14 millones de entradas vendidas. Ya superamos los datos registrados entre 2020 y 2025. La meta es superar los 124 millones uh-huh. que se obtuvieron en 2014. Y parece que no vamos mal porque Torrente Presidente ha hecho 28 millones, La Bola Negra lleva 15. Hay otras películas como Aida y Vuelta que han sido taquilleras, El Ser Querido ha hecho muy buena taquilla, todavía quedan algunas comedias y mucho cine por estrenar, uh-huh. con lo cual estamos en un gran momento.
26: Pues este día de octubre ha sido muy especial, pero hemos recordado otros días de octubre en la historia. Acontece, Nieves con Costrina nos ha recordado la víspera de la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, hace 455 años. Dicen que es la mayor batalla naval del mundo moderno.
10: A estas horas de hace 455 años, las galeras de la Liga Santa avanzaban hacia el Golfo de Lepanto para frenar a los turcos y que dieran marcha atrás. A las 7 y media de la mañana de mañana, con el Hoy por Hoy, uh-huh. las flotas se vieron las caras, tomaron tomaron posiciones y el primer cañonazo lo dieron a las 12 del mediodía del 7 de octubre de 1571. A las 4 de la tarde la batalla ya estaba ganada y el mar teñido.
4: Pues no duró tanto.
11: No duró tanto. La Armada Española tenía un buen capitán y sobre todo unos buenos remeros, nos ha contado Nieves. Y mañana también, 7 de octubre, 3 años ya desde la matanza de Hamás en Israel, que provocó la respuesta genocida que ha acabado con la vida de 74.000 gazatíes, casi 1.500 desde la entrada del alto el fuego hace un año.